Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: fas, llam que te fot, que és millor que pa. Llam que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, pizza. Potser és més fàcil parlar-ho.

campar nus a l'última fila del bus. Segueixo amb el focus a l'arrere guarda. Oblido la pàtria, menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, Pep la guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tot sona el Capone. Els gangsters són discrets, batros, parole, parole. Vinc de l'espai extra...

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: ¡Tequila!
1: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Quina puta, quina calor, nen.
1: Quina calor, tio. No, el que passa és amb la calor. Jo et diré, la gent diu, posem aires acondicionats a tot arreu, al vàter, al no sé on, a l'habitació de les palles, a l'habitació de les escombres, a l'habitació de no sé què. No, no, el que s'ha de fer és parar la indústria, parar els avions, parar els creuers i què més? I parar el futbol.
0: I l'AP7.
1: I parar el futbol
0: no me'l toquis. El futbol,
1: parar els avions,
0: toquis,
1: els barcos
0: que estem
1: i les
0: en mundial i
1: parar la indústria, tio. Ara sí que ens hi va la vida. O la indústria o la vida. Què voleu viure? Doncs pues parem l'indústria. Voleu indústria?
0: Parem
1: morirem fregits com pollastres. Ja està.
0: Bueno.
1: Això. La gent diu, oh sí, oh, digue'm un català, digue'm un xinès, oh, els moros, els paquistanesos, oh, els que porten els calçotets amb la bandera d'Extremadura. Merdes! El tema és aquest. És el tema que no volen que sapigueu. Pues, màxim un català, us ho diem.
0: Us ho ha dit.
1: Vinga!
0: Bueno, pues...
1: Bona tarda a tothom!
0: Bona tarda.
1: Qui tenim?
0: Bueno, la principal de la Bisbal. Tenim la copla més important de Catalunya.
1: Pues sí, que a més porten tocant des del 2003.
0: 10, ha dit.
1: Bueno, què més dona?
0: Bueno.
1: Ens ha dit que, tira, tu tira, tira llarg.
0: No diuen res. Bueno, tenim aquí a la copla.
1: Què passa aquí?
0: Què us expliqueu?
1: Bonito, xuba.
0: Què?
1: Pitu.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda, què?
3: S'ha de despullar la gent.
4: Molt bé.
1: Això també és un altre tema.
0: Fem el programa.
1: Digue-ho.
3: Sí, no, que despullar-se és el que toca. Puta indústria i despullar-se.
1: Puta indústria i despullar-se.
3: Són hippies.
1: Puta indústria i despullar-se. No, és veritat, però quanta gent d'aquí va despullar... Vull dir, jo dic, em compro una casa, i et compres una casa i vas vestit a dintre casa teva? I com ho saps que és casa teva si vas vestit?
2: T'ho han fet creure, t'ho han fet creure.
1: Quin és el... Quin és el
3: d'allò?
1: Quina cosa fas a casa teva que no puguis fer enlloc?
2: Ara que som hippies des de fa una setmana, hem descobert la veritat.
1: Per què sou hippies?
2: Bueno, perquè vam anar al convent de Pontós a un acte...
3: Una jornada...
0: Una jornada...
4: Polipoètic.
2: Tancament de la primavera i vam tenir una revelació.
0: Però la vau tancar.
2: La vam tancar i vam inaugurar l'estiu.
0: Ja no tornarà mai més aquesta primavera,
2: No. Segur que no.
3: Ha estat l'increïble viatge iniciàtic de la cobla.
2: Sí, 16 anys després.
4: Sí, abans ho dèiem.
1: Ha sigut la vostra ensenyança de Don Joan, d'en Castanyeda?
4: Podríem dir que...
2: Bueno, més aviat de Josep Puntí.
1: De la Castanyera. No, les ensenyances de Don Joan de la Castanyera.
4: És el que dèiem abans, al final, generalment, les trajectòries vitals o dels grups i tal, el pic és el mig, no? Puges, arribes al pic
1: Field,
4: i després vas baixar. Nosaltres el pic l'hem fet al final. Al final, a la pròrroga. Els penaltis.
3: Nosaltres érem morts ja.
1: Però un moment, encara no saps.
2: Comptant que això sigui el final,
1: clar. Igual us queda més historial. Bueno, potser no més historial per davant que per darrere.
4: Pot ser una resurrecció que no ens esperàvem.
1: Jo sí que tinc més historial ja per darrere que davant. Però vosaltres...
5: Bueno, el cas és que portàvem diversos anys sense tocar i tal. I
0: el peron per què va ser?
5: Perquè estàvem fins als collons.
3: No, ens odiàvem, és com aquells grups, no?
2: Aviam.
3: Que són sopa
5: de cabra,
3: famosos,
5: sopa de cabra.
3: No?
2: Mai hem tingut compromís i al final la cosa va fer un clic i es va...
4: Bueno, va ser
1: fruit. Passa molt als grups, que hi ha, que hi són sense ganes i es pensen que el grup funciona... Perquè
2: sí, per
1: sense, sí, amb les poques ganes amb les poques ganes que ells posen es pensen que el grup funciona per això i ens hi ha dos prigats allà, dos papagaios que estan allà corrent com fills de puta.
5: Exacte.
1: I el grup funciona per ells, però ells diuen, oh, mira, xim xim pum, pim xim pim pum.
5: Bueno, el cas és que
4: moltes vegades els grups s'acaben perquè el públic s'avorreix de sentir-los, no?
1: De sentir-los discutir.
4: En el nostre cas, també. En el nostre cas vam ser nosaltres que ens vam avorrir de nosaltres mateixos. El grup el tirava perquè la gent li agradava, però...
1: El públic no deia res.
4: Estaven fins als collons, no deien res.
1: El públic no es manifestava.
4: Si no es manifestava és que estaven conformes.
0: Estaven a gust.
4: Sí.
3: En canvi nosaltres no.
0: Era una relació matrimonial d'aquestes llargues.
4: Exacte, que vas fer.
5: Llavors el cas és que fa poc, vull dir, vam dir, hòstia, fem alguna cosa, anem a fer alguna cosa i tal. Bueno, fer alguna cosa que era fer el mateix de sempre, no? El cas és que la penya de Trinitat Nova, també amics d'aquesta casa,
1: sí,
0: van estar aquí fa poc.
5: Ens van dir...
1: Popoi!
5: Ens van dir... Nosaltres és oi pop. vale?
1: Vosaltres sou oi pop i és sí. Pop oi.
5: El cas és
1: us havíeu de trobar.
5: El cas és que, bueno,
3: nosaltres
5: ja...
3: no tenim res d'oi, perdona que et digui. Bueno. Som skins, però no hem fet oi en la vida. Però ho he d'aclarir.
5: El cas és que abans van dir, hòstia, tenim un concert a Barcelona i tal, hauríeu de venir a tocar i tal, i bueno, pues... vam anar-hi a tocar. Vam anar a tocar a la Sala Vol i tal, amb aquests de Trau i tal, i Trinitat...
1: Ah, vale, perquè vau fer, la, vau fer la, a la Sala Vol, vau fer també sí, una mena de guelarre sí, sí, sí. Neoskin, no?
5: No, bueno...
3: va ser una exaltació
1: patriòtica. Neoskin o Neohead?
3: Va ser com una mena d'exaltació de la Lioli.
2: Bueno, el cas és que aquest concert va venir després de, no sé, poder 5 o 6 anys sense tocar...
3: pel sí. Cap baix més.
1: El tema és que però, nosaltres... veure, qui us va convèncer?
4: La cosa és que d'entrada nosaltres ens vam reunir per fer uns quants assajos per preparar,
1: ja
4: per, preparar un, per preparar un concert
2: bueno, sí, també,
4: que és un homenatge a un amic nostre que ens va deixar l'any 2015.
2: Correcte.
4: I el Hallett en Pau Descansi i llavors d'això fa 10 anys i, bé, i llavors es volia tornar a convocar un concert d'homenatge que ja es va fer en el seu dia, en el seu moment, més o menys amb els mateixos grups, que eren tots amics seus. I llavors, òbviament, doncs estàvem convocats i vam començar-nos-ho a preparar. Què passa? Que coses de la vida, aquest concert...
1: corren rumors.
4: Aquest concert que s'havia de fer la tardor passada o l'hivern passat es va anar posposant per dificultats d'organització, encara no s'ha fet, i entremig ens han sortit altres coses. I una de les quals va ser aquesta proposta de Trinitat Nova, que és com allò de un, una proposta que no podràs rechaçar, saps?
3: No es pot... no es pot.
4: I, ens, i gràcies a ell doncs ens hem engrescat de fer uns quants bolos que ens han anat bé i estem contents.
1: Està molt bé, joder, home...
0: Sí, que no pari, que no pari.
5: Llavors el cas d'això de puntors i tal és que el dia de la Sala Vol, doncs entre el públic...

0: masculines tan neotrincaires. Pues sí, senyors, ho heu endevinat. És el segon vocal dels Cabrians.
1: Sí, senyor.
0: Aquí el teniu, en Xubi Xubi.
1: Aquest sóc jo.
0: Segon, home, bueno, que broma.
2: Bueno, segon.
0: Dic de broma,
2: madre.
0: El segon, el primer, bueno.
2: No?
0: Què més dona, Jaume primer que Jaume segon? Exacte. Tots portaven casco, tots anaven amb casco de moto.
2: Feien el mateix.
0: Feien el mateix, tio.
3: Bueno, ja que la gent, hi ha molta gent que escolta aquest programa que potser no us ha escoltat mai.
2: Segurament.
0: Anem aquí.
4: Seguríssimament.
0: Pues va, anem a matar algú.
3: Aneu a tocar la primera cançó.
0: Aquí mataríeu primer de tot.
3: Aquí mataríeu primer del vostre poble.
5: Ja. Primer l'alcalde.
0: Ei!
5: Bueno. Però entre l'alcalde i el mossèn possiblement hi hauria una
2: diem
5: mica de...
2: Vinga,
5: va.
0: Bueno, ja, pots,
5: aquí matem, va, encara un creu. Encara un creu. Creu la moneda.
3: Hi ha algun poble de Catalunya que el mossèn sigui l'alcalde?
0: Ah, hòstia.
3: Es poden presentar.
0: Segur que quan en Franco n'hi havia diversos.
5: Ara s'estan obrint moltes preguntes.
3: S'estan obrint preguntes, eh? O sigui, hi ha algun mossèn que sigui regidor o alcalde o president?
0: Si algú té resposta... Venia de les misses,
3: sí,
0: de les misses negres.
3: D'on et penses que ve el Junqueras?
0: Els cristians, és veritat. El cristianisme són una secta bastant narcodestructiva.
3: És que a més a més està casat amb una noia d'aquí a la Roca.
0: També molt missaire.
3: De missa totalment, el seu pare, o sigui, el sogre del Junqueras li deien el fraret.
1: Hòstia,
3: aquí t'ho dic tot.
5: Ara aquí s'està descobrint.
3: On es va conèixer en Junqueras amb la...
0: Que sembla nom d'ocell. Dius, he vist un fraret.
3: O amb algunes trobades joves cristianes d'aquestes.
1: Bueno, pues per en Junqueras i tota la penya matarem el mossèn.
0: Gas!

0: Això és un estribillo que s'enganxa...
1: Molt bé. A més, bé.
2: És a dos temps.
1: La mainada la canten.
0: Sí, però com que l'estribillo el talles, la primera vegada que el fas diu matarem el mossèn. Això enganya una mica, eh?
1: Sí, bueno, es tracta d'enganyar, també.
0: Sí, no,
1: però és que els mossens enganyen molt, també. Home, sí, llavors es tracta de pagar-los amb la mateixa moneda.
0: Si li mires a sota la sotana, hi té dos nanos amagats.
2: El mossèn estàs escoltant, matarem, aquí matarem.
1: Sí, de vegades obre, aixeques una sotana i n'hi ha, 25 jugant al Twister, allà.
2: Hòstia. Twister Sister.
0: El teu poble encara va amb sotana pel carrer, no?
1: No, no, ja no, ja no, aquest el van fer fora. Bueno, és que aquesta és bona. Bueno, aquesta cançó va estar una mica inspirada per un fet que es va produir al meu poble. El poble es diu Cabra del Camp, és un poble molt bonic, amb gent molt bona i gent no tan bona també. Bueno, l'altre dia van...
0: Hi ha convergents o no hi ha convergents?
1: Sí, però imagina't, aquests són els bons. No, l'altre dia van fotre una batuda i van 300 policies, es van desplegar i tal, narcotràfic, van... Però bueno, això no és el més gros que ha passat. El més gros que ha passat és que el mossèn es dedicava a tocar la canalla.
0: Ah, sí?
1: I llavors això ens va indignar molt i vam decidir

0: faria aquest tema.
1: Que parlo.
0: I això, curiosament, ens va apropar als Pets i al Joan Reig, que és una cosa que no haguéssim esperat mai, no?
2: Ah, perquè...
0: Perquè aquest tio era parent seu...
1: El mossèn.
0: I després, sí, era el seu cosí. I al cap d'uns anys vam veure, a través d'una cançó que vam fer parida per en Joan Reig explicant una història autobiogràfica, que ell havia estat víctima d'abusos.
2: D'ell, el seu cosí.
0: Els abusos els feia el capellà de Constantí i el pupil del capellà, que era el seu cosí, ocultava la situació i els deia als nanos que no era per tant.
3: Quina colla.
0: I llavors això va ser una mica un emmirallament que va ser, hòstia, com... quina trajectòria de merda aquesta penya,
1: però quins depravats, no?
0: Sí, tots
1: els putos capellanots, la mare que els va
4: home, tant salivat i tanta història.
1: Hòstia, puta,
4: tant salivar, clar, és que van salivar,
0: és que van salivar molt,
4: sí, cau molta la saliva, tio,
0: sí, ah, un lloc l'han de fotre, no? També tanta saliva,
4: clar, clar, clar. Saliva, tio, dius, hòstia,
5: no ha sortit res de bo del llibre de merda aquell de la Billy, tret del nom del meu fill.
4: Bueno, és veritat, Enoch. La
2: mia, Enoch,
0: no, Enoch i Elias, vestits de sac.
4: Enoch és Enoch. Saps una cançó de Chumbawamba?
5: Hòstia,
4: que diu,
5: sí.
4: Enoch is Enoch. Que vol dir, ja n'hi ha prou.
5: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
4: Enoch is Enoch! Li dius al teu fill quan allò?
5: Totalment, sí, sí.
4: Molt bé,
5: ja n'hi ha prou.
4: Què més?
1: No sé, què ets... Hem parlat de concerts.
4: El dels Pets, què?
1: En teniu
4: algun més? Però va venir dels Pets a protestar o alguna cosa?
0: Hòstia, encara no l'hem vist per dir-li, però el dia de... Curiosament...
1: Però si fan allò de... Aquest potser hi va, que és mig mot. El que fan allà Constantí,
0: sí, tio, però...
1: el plec modernista, sí, no hi has anat mai?
0: El no. Megaplec
1: jo
0: modernista.
1: Jo cada any sempre penso, hi baixaràs? Perquè en l'amiga...
4: Jo crec que les fotos posen gent en Photoshop.
1: No, perquè els tres que organitzen
3: són...
1: No.
4: A mi, ja. Sí. Tenia la IA abans de que...
1: No, més o menys organitza aquest, el bateria dels Pets, sí, la germana, l'Àngel de
4: Guimarà, Plenyà, l'Àngel Guimarà.
1: De Plenyà, i el Santi de València. I cada any m'ho diuen, el Santi i l'Àngel. Va, baixa un clu, i em fotria gràcia anar allà a fer unes ballaruques.
4: Ja, però has de baixar amb moto.
1: No, hi ha que van amb moto, n'hi ha
4: has
1: que
4: has de baixar amb Espino.
0: N'hi ha qui va a peu, hi ha qui va amb ruc.
1: Sí.
0: Tothom és lliure de desplaçar-se com bonament pugui, no?
1: Sí,
0: sí. Bueno, el cas és que no hem pogut transmetre mai aquesta història en el Joan Reig, explicar-li de primera mà. Però de segona mà sí, perquè el dia del concert de la Vol, que tocaven els Trau, hi ha aquest tio, en Vidal, que havia tocat amb els Pets.
1: Toca, no? De tant.
0: I llavors ens van dir, no sé què, tal, la cobla, ja, mossèn i tal. I, ah, per cert! I li vam explicar la història. I clar, el tio evidentment va flipar. Va ser un moment divertit.
4: Molt bé, tio. Sí. Ràdio Bemba. Què més?
3: Què més?
4: Ah, anem a sentir una altra cançó,
1: no,
4: o què?
1: No, us vull fer una altra pregunta. Això que parlàvem ara dels concerts, teniu algun concert a la vista ara mateix?
3: Teniu algun concert
5: el 10 d'octubre.
0: Sí, hi ha aquest concert.
5: 10 d'octubre, que és homenatge a en Hallett, el nostre amic.
1: I on t'ho feu?
5: A la Descomunal.
1: A la Desco.
5: Sí.
4: Quins grups més tocaran?
5: Qui més tocaran?
3: Hòstia, no tinc ni idea, tio.
5: Crec que els Demencials. Sí, Demencials.
4: Que teniu un compartit, no?
5: Sí, que està...
0: Juego Sucio. La nostra
5: cara és la millor.
0: Juego Sucio, que l'altre dia em vaig trobar el Vito. I m'ho va dir.
5: Juego Sucio, Mítics de Sant Andreu.
4: Quins?
0: Juego Sucio.
5: Juego Sucio.
4: Ah, vale.
0: O també, també.
5: Sí.
4: Es comenta...
0: Tenen una versió de Ràdio Futura, vull dir que bé. Però en plan clau, oi.
5: I el Loquillo, també.
0: Ah, també?
4: No? Els Corflex feien una de Ràdio Futura.
0: Veus?
4: Es comenta Guinness Boys, també, però no sé
3: Guinness
4: com...
3: Guinness Boys.
4: Com collons ho reunirem, això?
0: Ah, és que aquí hi ha un... A veure, no, és que això no s'ha dit, això.
4: És que
0: aquí hi ha un membre de Guinness Boys.
4: Malos,
0: aquí hi ha un membre. En Pitu, el nostre bateria.
4: Aquí hi ha un
0: membre d'un grup
4: extingit de fa molts anys, que, bueno, que va marcar una època, segons diuen. Però, hòstia, és que ara posar-se a parlar això potser és...
5: Ei, llavors no, perquè comença a parlar.
1: Perquè estem aquí parlant.
4: No, collons, perquè pregunteu quins grups tocaran, doncs bueno, doncs... Pues...
1: Guinness Boys.
5: Guinness Boys.
1: Sí, expliquen coses de Guinness Boys.
5: Guinness Boys.
4: Però sou molts o què? Què passa?
3: Guinness Boys, no, t'imagines?
5: Sonar molt...
3: Allà amb les bombes i tal.
4: No,
2: som Guinness Boys.
4: Érem cinc, però clar, vam plegar el 2009.
2: Som molt baixos.
4: I les trajectòries, doncs... Pues...
1: Hi ha algú gravat que es pugui escoltar?
4: Sí, vam gravar un disco i tot.
1: Vau gravar un disco?
4: Sí.
2: Però ara ja faríeu Bacalao, per exemple, si us ajuntéssim.
4: Home, no.
3: Com es diu el disco?
0: El pacte.
1: El pacte. És en vinil, CD, vinil, CD?
4: CD. Sí.
0: I el nou grup que tens, Pitu, tocarà o no?
4: Massa Mare.
2: És que... Massa Mare també és un grup, oi?
0: No, ell té un altre grup, a part de nosaltres.
4: Massa Mare és un grup de nova fornada. No, en sèrio.
1: I què feu?
4: Bueno, un bon coi, sí.
1: Vale.
4: Però vam començar fa un any i mig.
0: Què feu, Pitzas?
4: De Santa Coloma de Farners.
2: Moltes, moltes filles opinen que tenen massa mare, perquè
0: és molt... És feixuga.
5: En el seu cas, jo crec que és massa poca mare, però...
2: Sí. No, també hi ha gent que té massa poca mare, però bueno.
4: Bueno, això venia a col·lació...
2: Els nens els hi passa, molts d'aquests ultrafeixistes són gent que no s'han sentit estimats per la seva mare.
0: Això és veritat.
2: Què més?
1: No, estava explicant una cosa.
4: No, doncs pues això venia el que preguntàveu de quins grups tocaran. Però, bueno, i a part de...
6: 10 d'octubre.
4: A part d'aquests, doncs...
2: Unió, sí. Un moment, concurs de setmana. Com es diu? Demencials o Demencials?
0: Qui ho sàpiga que truqui a...
4: O Demencials.
2: Però un moment, però no pot ser del grup. No pot ser del grup.
5: No pot ser, no pot trucar en
1: no,
5: Pol.
1: No, cadascú li deu dir a la seva manera. Jo dic Demencials.
2: No, però quins
1: català.
2: Home,
6: som catalans o no?
5: A veure, és clar, el que deia.
2: Si fos Demencials, vam té.
5: Clar, és Demencials.
2: Si ho pronuncies en anglès, vam té.
1: Ah, no ho sé, ja no domino tant.
2: Bueno, clar, aquí...
1: Bueno, és com...
5: Que ho diguin,
6: eh? Em té o no em té?
2: Ha anat a l'Oxford.
4: En anglès,
2: s'escriu
6: Demencials.
4: Ah, sí?
2: Sí. No,
5: que ho diguin ells.
1: Els quatre caps que van estar aquí,
6: sí.
1: Com es diuen? Hi ha gent que els diu Forcaps.
6: Ho fan bé, aquests, no?
2: Forcaps.
0: Home, tants caps, tants
6: és el qui és, no? I algú conegut, no?
2: Demencials. Demencials.
6: Tena, no?
2: L'Aleix.
6: És
5: com el Forest Kings, no? Que és un joc de paraules, en realitat.
2: El Sintermans, el de Xerramequi i Tiquismiquis.
6: Ah, bueno, sí, sí.
2: Aquell gran d'Alias, sí, sí. També, com es diu?
1: Que resulta
6: en Serrats.
1: Marc Serrats.
2: Marc Serrats.
1: Que resulta que...
2: Marc Serrats es diu?
6: Com aquell que fa bromes.
5: Sí, aquell és bo.
1: Sí, sí, sí.
0: Si fot una mica de mandra.
1: A més, el bo que té, que com va venir aquí, ens vam enterar que la seva mare viu aquí a la Roca.
6: Ah, sí?
1: I la seva tieta...
2: Massa mare.
1: És parenta de l'Eva Bertran.
6: Ell viu a Sant Joan de les Abadesses. De fet, ha vingut a fer algun concert amb els Cabrians i tal. I és un tio que no ho sembla, però té... més història de la
2: Cabrians. Toca la guitarra amb els
6: Cabrians. Va venir un dia a Castelló.
2: Què dieu, Cabrians o Cabrians?
6: Cabrians.
0: O Cabrians, Cabrians. Demencials i Cabrians.
2: Cabrians, quan tocareu Cabrians? Ah, vau intentar-ho, eh?
6: O què?
2: Tocar Cabrians.
6: Sí, bueno, no sé qui ha dit que tenia algun parent treballant a les presons.
1: Jo, el meu cunyat és el tècnic d'estudi.
2: I no us han deixat mai tocar Cabrians?
5: No ho heu provat.
4: Un rotllo
2: de Johnny Cash. Sí, ho heu provat, sí.
6: Tio, jo sé que el Jaume fa molts anys va anar a tocar a la presó, allà no, a jugar a bàsquet a la presó. I ui, hi havia una penya més xunga i tal.
0: Home, no, però què et sembla?
1: No, mira,
5: heu de fer un Johnny Cash, tio.
1: El meu cunyat, que va ser el tècnic d'esports, tenen un equip de futbol sala, i clar, quan juguen a fora, n'hi han que sí que poden sortir i van a jugar a fora. I clar, però quan juguen a casa són els altres equips els que venen a jugar.
6: I els bons són els que poden sortir?
1: A casa no perden mai. A casa no perden mai. I a fora jo li dic, un dia se li va escapar un nano, van anar, perquè van, ell es treu per activitats i tot això, i un dia no sé on havien anat a jugar per allà a Barcelona i van acabar de jugar i van anar a fotre un Frankfurt i n'hi va haver-hi un que va marxar. Bueno, i el van trobar...
6: Era un xaval,
5: sarri
1: era un xaval jove i era el compleanys de la nòvia i li quedaven 2 mesos de condena i al cap de 2 hores el van enganxar a casa la nòvia. Hòstia. Que li havia anat a portar un detall.
5: Hòstia, majo, no. Majo.
1: Imagina't lo intel·ligent que era
2: l'endemà.
1: I va caure un any i pico més.
0: Tot plegat per intentar fer la fuga del Carràs.
6: Sí, sí,
0: no?
5: Això hauria de treure condemna. Això que va fer. Això és de...
0: Per sortir de la presó d'amagatotis.
2: Ell ho va fer bé, que no fa bé és la llei.
0: Sortir de la presó d'amagatotis i anar a casa de la nòvia a portar-li un collaret fet amb macarrons, tio, és quasi que t'haurien d'arrestar pena, tio, no afegir-te'n, no?
1: Sí, si tu mires bé, sí. Però com que saps que la justícia...
2: Cap a casa, vés amb la nòvia.
1: Però com que saps que la justícia no és així, penses, nano, és una mica tontet.
4: És una farsa.
1: Un bon xaval.
2: La justícia només és una opinió.
4: Collons. És una opinió de rics per rics.
2: És una opinió de rics.
1: Bueno, va, aneu a tocar una altra cançó, collons.
0: Vinga, va. Toquem ara?
2: Que tinc el d'allà al cul.
4: Bueno, aviam. Bé,
2: una que la que és per mi... Recentment heu fet un videoclip.
4: La que és per mi...
2: Sí. M'han dit que aquell tio de Banyoles, com es diu, en Marc Serrat... Tots es diuen Marc Serres a la cultura catalana.
6: El de les ulleres de sol.
2: Sí,
6: hòstia.
2: En Marc Serres, Albert Serres.
6: Això, saps què li passa,
2: us ha fet un vídeo, què li passa?
6: A l'Albert Serra.
2: Que arrossega els ous pel terra. No, no, no, no sabeu una cosa de l'Albert Serres. El Merc Serres.
7: que el tio va fer una pel·lícula superplasta sobre els Tres Reis d'Orient.
1: Totes les pel·lícules que fa són una puta merda.
7: No, n'hi ha algunes que hi ha ampolles i així.
6: Però el tio sempre explica com que tot l'altre és una merda. Sí.
7: Bueno, clar, perquè ell fa unes coses tan diferents de tothom. Bueno, total, va fer una dels Tres Reis.
5: Jo vull ser actor, eh? Ja,
1: no, no hi ha res pitjor en aquesta vida dins del món de la cultura que els francesos et fagin cas. A la que et fan cas els francesos, ets un pesat, un notes i unes notes.
7: Super a favor, estic super a favor dels francesos. Però aquest pàjaro s'ho va currar a saco, perquè va fer una pel·lícula sobre els Tres Reis, que sí, vestits com de la festa major. Però el tio, la cosa era, la novetat de la pel·lícula és que n'hi havia quatre. I un es va perdre pel camí. Bueno, total, que no l'anava a veure ni ser puta mare.
1: El quart era xino.
7: Bueno, era un que es va perdre, no tenia GPS. I ens resulta que el tio li van dir la sala, llavors no era tan, no era tan conegut, Port Bou en amunt. I ens, el tio li van dir de la sala, quan hi hagi una sessió en què no vingui ningú, traurem la pel·lícula. Què va fer el tio?
6: I anava ell cada
7: Clar! Dia. I anava ell, estava allà dormint amb uns cartrons, una ampolla de Cinsano, les seves ulleres fosques, anar fumant els seus gitanes, saps? Sí.
5: No, sí, sí. Bueno, sempre amb aquest tipus de gent.
0: Jo aquest paio vaig coincidir una vegada, no cal que entri en detalls de en quin,
7: una festa mot, en quin context. Mots.
0: I el tio venia del carrer i va pujar fins a una planta número 16 sense treure's les ulleres de sol. Llavors vaig...
6: Per les escales? Va ser...
0: Pujar? No, per l'ascensor, Sense treure les ulleres de sol. Llavors vaig saber que era un imbècil.
7: No has de fer res. Potser... Vale, si vas caminant, potser si dius, puta, quina calor, entrec les ulleres.
5: Que ens ha fet un videoclip, tampoc et flipis.
7: També, home, però és un bon videoclip, eh?
5: Sí,
6: el tio és
5: genio. És genio, doncs ja està.
7: És genio, no passa res.
5: Com el pito, no passa res.
8: Les soles del congelador.
7: No passa res amb els ganyos.
5: No discriminem aquí.
7: No passa res. Gent, quan li pot passar qualsevol, un cop d'aire, sempre ho diuen, que per un cop d'aire et pots quedar així. Tio.
1: Ah, sí?
7: Home, i tant, diu José Luis García. Tots els cineastes espanyols que tenen un Òscar miren contra el govern. Per això sempre, que si l'esquerra és la cultura, no sé què.
1: En Trueves.
7: També, tio.
1: El fill del Trueves, us he explicat mai que viu a París a casa dels meus consogres?
7: No.
5: Què?
0: Hòstia.
7: Molt bé, no?
0: I coneix com s'hi trueva? Com s'hi trueva?
1: Com s'hi trueva? Bueno, és un xaval que porta 3 anys a París i gairebé no surt de l'habitació. Hòstia, i clar, els meus consoles diuen, hòstia, li haurien de dir als pares que aquest tio no va,
0: no va
1: a la universitat, ni va a enlloc, ni hòstia.
7: S'ha quedat enganxat als llençols.
1: És un xaval raret.
7: S'ha quedat enganxat als llençols.
1: No sé ni què està estudiant, eh?
6: Bueno, massa mare, una altra cosa.
7: Massa mare.
8: Hòstia, no sé com, sempre està acaba sortint aquest nom a tot arreu.
7: Bueno, és que el de les mares, tio, clar, tots tenim problemes, tio.
8: No, és que mares, si us expliqués la història... O sigui...
7: Va, explica-la.
1: Explica.
8: No, bueno, pues, per allà al poble...
1: Quin poble? Digues el poble.
8: Santa Coloma de Farners.
1: De Farners.
8: Doncs...
1: Hòstia, allà hi havia un jugador del Barça, que havia sigut del Barça, com es deia aquell? No, Fradera?
8: Fradera, sí.
5: Sabeu qui és d'allà, també? És
8: segon entrenador.
1: Bueno, però a la seva època
8: va ser... Va ser Manchester City i tot.
5: Qui és d'allà, de Santa Coloma de Farners? Aquelles, les de Flors Maria,
6: En sèrio?
5: Sí. Són
6: amigues. Són de Santa Coloma,
7: tio?
6: Sí. Pensava que eren de
7: Badajoz o d'alguna... No, són catalanes.
0: No sé ni què és.
6: No. És com un grup catòlic fonamentalista.
1: La sèrie aquella.
6: Ah, no, són catòlics. Sí, correcte. Rotllo evangelista.
7: No sé si són...
1: Com es diu la sèrie aquella?
5: La...
7: Dies Irae.
6: Dios de Irán.
1: Diuen no sé què.
5: La elegida.
7: El Dios de Irán.
5: Albert
7: Pla, no?
0: Què fa l'Albert
1: Pla? Albert Pla representa que és el padrastre d'aquestes noies.
7: Però el que és més bo és que es van separar el grup i els grups que han anat sortint encara són més bons.
6: O sigui, van propagant la paraula.
1: Per si van anar al Primavera Sound o un lloc...
8: Màxima difusió.
7: No, un moment. Al Primavera Sound va anar el grup fake. O sigui, el grup que surt en el...
6: A la sèrie,
7: que no són les autèntiques.
5: Vale. Les autèntiques no... Nosaltres amb les autèntiques.
7: S'han de reunir, tio. Podríeu fer un split?
5: Sí. Vale, jo pagaria.
7: Ah, explica-ho de la massa mare. Que
5: massa,
7: no
5: mare, massa mare.
8: Sí, no, bueno, pues el cas és que no sé com ha anat la història, però el nom aquest ha causat sensació pel poble i ara tothom parla de massa mare allà. I quan tocareu i el cantant treballa en una botiga de flors... I quan fan un vídeo de promoció de la botiga de flors, però la gent comenta, massa mare, massa mare, i ens veuen pel carrer, ei, què, massa mare, quan toqueu, quan toqueu? I bueno, pues,
7: és, una mica Marvel, és una mica Marvel, no? També la mare de la massa.
8: Aprofito per dir, aprofito per dir que per la festa de Ratafia massa mare tocarà.
7: Oh, quina
8: data! Santa Coloma Farners, de, el però, segon cap de setmana de novembre.
7: I tota la penya aquesta que heu causat aquest, aquest hype, espero que els de Sabeu a saco, no? O no? O no?
8: Que què?
7: Que els de Sabeu, que quedin super decepcionats. No,
8: no, no, no. No? No podem, no podem.
7: No podeu. Us faran fora
8: no podem decebre ningú.
7: Us faran fora de la floristeria.
8: No, ens hem... Primer, perquè primerament no ens podem decebre ni a nosaltres mateixos.
7: Però, escolta, però tu pots decebre els altres sense decebre't a tu mateix.
8: Bueno, els altres tu... ja saben el que hi ha.
1: Escolta una cosa, ara que estem aquí. La segona cançó no l'han pas tocat, no?
8: No.
6: No.
8: He de dir...
1: Aneu a tocar la puta cançó.
8: He de dir... Vinga, va, he de dir només no, diré una cosa.
7: Perquè ha sortit el tema Albert Serra i aquí tothom, tothom té anècdotes amb l'Albert Serra. És com el mossèn del poble.
8: L'únic que puc dir, de la cançó que sonarà ara és que és la meva preferida de la Cobla.
1: Doncs pues vinga, aneu-la a tocar ja d'una puta vegada.
8: Som-hi.
5: Som-hi, va.
7: Som-hi.
5: Aixeca't.

0: perquè...
1: Sí, aquesta cançó es diu Ja són aquí. Tracta d'una hipotètica invasió extraterrestre.
2: No es menciona en cap moment que siguin marcianos, eh? Però bueno, a lliure interpretació.
3: Precisament és la gràcia, no?
4: Els Ressentidos tenen un disco, que ja estan aquí.
1: Ja són aquí, no parla...
5: Arriben per bé o per mal?
1: No, per mal.
6: Sempre per mal.
3: Per extingir l'espècie.
4: Eh, mira, ara que parlem de marcianos, vull recomanar una pel·li que es diu L'Empire, d'en Bruno Dumont, que és franxuti, i em fa gràcia perquè just el que has dit avui allà a Filmin la gent deixa comentaris i hi ha un que diu
1: massa mare,
4: no, diu, esto es una puta mierda, esto es una puta mierda, los franceses haciendo humor y ciencia ficción es como si a un chino le dices que te haga una paella, esto es una mierda. I ens diu, los únicos comentarios, i això m'ha fet sospitar que no ho hagis escrit tu, los únicos comentarios buenos positivos de la película que hay aquí, diu, los han hecho catalanes, que son iguales de subnormales que los franceses, sus primos hermanos tíos. I jo dic, que triomfal. Això és dirigido, aquesta ressenya, directe al dirigido por. Directe al dirigido por.
3: Ara resultarà que els catalans són francòfils, tio. Sí,
4: pues clar.
2: A veure, el timbaler del Rubio Venera, tio.
5: Jo no sé la vostra
4: època.
5: Pues
4: jo soc francòfil.
2: Tant de bo haguéssim passat al francès.
5: Jo no vaig fer mai anglès.
3: Però no perquè et vingués de gust, sinó perquè t'obligaven a fer francès.
5: Feies francès perquè tenies aquí al costat França.
4: Jo soc usaròfil.
3: I perquè era la llengua de prestigi internacional.
5: Però que sigui, no ho sé.
4: Un moment. Aviam, qui ha inventat el segle de les llums? Qui ha inventat la il·lustració? Qui ha inventat els diccionaris? Qui ha inventat l'internet? Qui ha inventat la bomba atòmica?
2: Aquesta penya va tallar.
4: Els putos francesos. No hi ha cap nació que hagi fotut tanta feina a nivell humà i civilitzatori com pel benestar de la gent que ha inventat la Comuna de París.
2: Sí.
4: Els austríacs,
2: però
4: no senyors.
2: Però parlen raro, també. Parlen.
5: Jo diferenciaria entre...
4: Què ha inventat l'enciamada?
5: No.
3: Els mallorquins.
4: No, diu...
5: Alto.
4: No, això no cola.
5: La forma parla.
4: No. Cardedeu, què?
5: Que s'ha de diferenciar dintre de França entre
4: l'acordeón,
5: entre els francesos i els parisins.
4: Ah, bueno.
2: Ah, bé,
5: són dos diferents.
4: Subespècies.
1: Quins són els pitjors?
5: Parisins són els pitjors. Sí. Parisiers és...
4: Le Parisien.
3: No, però França en general...
1: No, però el rotllo que...
3: Déu ni duret,
1: Els catalans de Perpinyà, en Pere Codunyan, sí, i tal, votant en massa, tio. Sí, la filla de Le Pen, tio. Sí. Hòstia, és una mica llestipós.
3: Bueno, però si...
4: Els
3: que els voten són els gitanos, els que volen.
4: La setmana passada vam tenir els Hirsut i que els Assac tenen una cançó parlant d'en Pere Codunyac. Tenen una cançó supermítica i l'altre dia no sé per què em va sortir el vídeo i em vaig partir el puto cul, perquè és un temazo.
5: Hòstia, va estar-hi molts anys i crec que el van fer fora de TV3, encara no sabem ben bé per què.
4: Per algú del Codunyac.
1: Mirant, no?
5: I és la conya...
4: El van enganxar amb les mans al Codunyac.
5: I és la conya que tenim el Robert i jo des de fa anys amb el del Pere Codunyac. Perquè et va estar molts anys que feia.
4: Bueno, però ell diu allà, no el poden fer fora.
3: Si no m'equivoco, es va encarregar directament la corresponsalia de la Catalunya Nord.
5: Sí, ara ja, ara hi va la tia aquella que es va canviant de Noraca, la Roseta Pioles, que fa
4: Puigcerdà,
5: tota aquesta zona, que sempre, fixa-t'hi, té més anoracs, va quedar com Déu.
3: Bueno, clar, està allà a les muntanyes.
1: Igual li deixen, igual li deixen.
5: Hòstia, no
4: sé. Ja passa algú per allà, deixa'm l'anorac.
5: El Pere Codunyac era dels que es fotia uns peus de porc per esmorzar i aquesta és el que es va canviant d'anoracs cada dia. En això s'ha convertit TV3.
2: És un bon... Amb un aparador d'anoracs.
4: Per indis. A més... Ah, vull dir, a qui ens volen fer creure que algú necessita una anorac avui en dia amb la calor que farà, que cada vegada la cosa serà més infernal.
2: Sí.
4: Vull dir, és una peça de vestir que ha passat a la història.
5: Parlant de guenyos, el corresponsal de TV3 d'Argentina també és guenyo, com se diu aquell, el petitet aquell?
4: N'hi ha un que té la cara mig paralitzada.
5: És una tia, no?
4: Un que té la cara mig paralitzada, qui és aquest? Aquest està a Amèrica, moltes vegades.
5: És una tia.
4: No.
5: Sí, és
3: una tia. Ah, retransmet des d'Argentina, però sempre té un ull posat argentona, no?
5: Argentona, sí, aquell.
3: Ja passa.
4: Argentoners.
5: Aquell, passi el que passi a Sud-amèrica, ell des de Buenos Aires... Ho controla tot.
2: Tot d'Amèrica.
4: Això dels Cabrians, que tenen un grup que es diuen Cabrians per el barri de la Cabra, d'allà de Mataró, sí. Trobo que un grup d'argentones podrien dir argentoners, com undertoners. Undertoners. Undertoners.
2: Argentoners.
6: També hi ha Rocafondians.
4: Rocafondians.
1: Han vingut també, no?
4: Han vingut.
5: També. A més, mola el que fan els Rocafondians, perquè normalment és al revés.
1: Exacte.
5: Grups de reggae i ska que fan versions de punk, punk rock, i aquest és el contrari, no? Que mola molt.
0: Sí, sí, sí.
4: Molt bé, què més, tios?
5: Bueno, anem a tocar un altre, perquè la gent llavors diu, hòstia, és que xerreu
4: només
5: molt.
4: Només xerreu. Sí, ja jo el que us volia dir una cosa només molt curta, de la pel·li aquesta de l'Empire, que ve de Marcianos, perquè és com la Marcianos, com la pel·lícula.
1: Però venen per bé o per mal?
4: No, aquí està la cosa, que és que una de les tesis de la pel·lícula és que els humans, en els humans no existeix ni el bé ni el mal. O sigui, prou de feina tenim en ser els pobres subnormals que som tots, amb anar-nos arrossegant la nostra puta trista babaia per la terra, saps? I llavors aquest tio diu que el bé i el mal són coses que s'han inventat els marcianos, que venen de més enllà, que són gent que tenen tecnologia, i és la tecnologia la que crea el bé i el mal, ok? Oh. Perquè crea la diferència. Amb tot és una puta comèdia, a tu no t'agradarà gens, et posaràs molt nerviós, no, perquè sembla Flash Gordon, però...
5: Jo les pel·lícules que tenen o terror o fantàstiques... No
4: t'agraden.
5: A mi m'agraden pel·lícules que parlin de coses...
4: Però el dolent és com una bossa d'escombraries que parla del revés. Són coses molt divertides. Les naus són inspirades en el Palau... En el Palau, Robert, el Palau Robert. Sí. El Palau de Versalles o la catedral de no sé què. Són com trossos de contraforts de la catedral gòtica de no sé on i són com naus espacials. Tot estèticament està bé, el que passa que, bueno... per veure aquesta puta pel·li, tornes boig. Bueno, què més? Aneu a mirar l'Empire. Si dureu més de 10 minuts, us pago uns conguitos.
5: I està Filmin, dius?
4: Ui!
5: Ui,
4: oui, monsieur! Bonjour, la société!
5: Lo millor que hi ha Filmin és la sèrie Bràssic. Ja està, punto.
4: Bràssic!
3: Hòstia, aquesta és bona, tio.
4: Bràssic d'Amèrica o Bràssic Turquia?
5: Bràssic de
4: poble. Abràssic. Abràssic massa mare.
5: Bràssic de gitànic.
3: Bràssic de gitànic.
4: Abràssic massa mare.
5: Com deia el Capri.
6: No? Això no anava de la cobla?
5: Abràssic, que vostè i jo no es tornava a veure mai més.
4: Estem a la merda, eh? Anem a sentir una cançó, perquè ara ja...
6: No, quan els hi, parli als nois...
4: Ens passem de graciosos.
6: Haurem d'escoltar aquesta entrevista.
3: Què toquem, ara?
2: Ja sona aquí.
4: No, Coragra.
1: Oh, Coragra.
3: Vinga, va. Hòstia, sort que hi ha
6: un paper d'Albert Domínguez.
1: Coragra, Coragra.
5: Anem a escoltar i després...
4: Teniu molt Coragra o no?
1: Hòstia,
3: obri dos.
5: Anem a escoltar-la, però llavors ens oblidem. Va, Coragra.

0: sbaglio.
1: Coragra,
2: Què feu pel Coragra?
3: Hòstia, jo tinc molt
2: plàtans, no? Plàtans.
3: Melancolia, melancolia, melancolia sistèmica, no? Melancolia lenta. Us fa mal el cor?
4: Sí.
3: De la merda de vida que porteu?
0: Bueno, és que al final, tio, la postmodernitat és un coragre permanent, no? És una insatisfacció i una cosa que dius, hòstia, ni un tros d'all a l'amanida, quina pena, no?
4: Jo no entenia fins que no vaig fer aquest tema, jo no entenia, de cop i volta vaig començar a tenir coragre per tot, tio.
0: Si per culpa de la cançó vas començar a tenir coragre, tio, hòstia.
3: Et parlen de coses i ja l'has cagat. Jo vaig currar amb una fàbrica de sabons amb un vell que tenia pèls a les orelles i vaig dir, ojalà no tingués pèls a les orelles.
0: Patapam.
3: Mireu quin d'allò, quin amazones.
0: Jo pensava que venies amb el hàmster aquí com els pirates, amb el lloro, tio.
3: Amb una pell de llúdriga. No, per res, tio, que estic... I moltes coses són així, eh?
4: Se'n parla prou, tio.
3: Un dia vaig cantar en un lloc i un tio em diu, oh, no et fa mal la cadera amb el que et bellugues? I a partir d'aquell dia...
2: Hòstia.
4: Pam.
3: Mala la cadera, tio.
0: Escolta'm, jo per fer-vos passar el coragre us he portat una ampolla de vi.
3: Parlem de vi.
0: Que no sé si és per...
3: L'has fet tu o Lluís Llach?
0: No sé si és per combatre el coragre o per potenciar-lo, però bueno, jo què sé, jo us dono l'ampolla de vi, us la foteu, si us fa coragre...
3: Això, Estrella Dorada s'ha copiat una mica el rotllo de l'etiqueta Albarà.
0: Ah, és que són uns...
3: S'ha copiat Estrella Dorada, sí. No, de tu?
5: El rotllo etiqueta Premium.
1: Quina producció de vi tens?
0: No, això foto...
1: D'ampolles, poc... quantes en fots?
0: Ara estem una producció al voltant de les 1.000 ampolles.
1: 1.000 ampolles.
0: Clar, perquè som tot molts festecs salvatges. És igual, aquí això no hem vingut a parlar d'això.
1: Sí,
0: és
1: el... hem vingut a parlar
5: d'això. Sí, home, tampoc hem vingut a parlar amb sa mare i mira...
3: Però massa mare està molant, està batant.
2: Explica'm una mica.
1: Santa el refrany aquest.
5: Parla del bijó.
1: Després de mort ni vinya ni hort.
0: Veus? Sí.
1: No el coneixies.
0: Aquesta no la sabia, tio.
1: Doncs m'hi vaig una samarreta amb això.
0: Hòstia, doncs me'n guarda'm en una.
1: Després de mort ni vinya ni hort.
0: M'agrada. Guarda'm en una.
1: L'avi tenia un hort, perquè aquí som denominació origen a l'ella.
0: Sí, clar, clar.
1: I aquí dalt l'avi Badó tenia una vinya.
0: Que tenia pansa blanca.
1: No, sí, feien vi blanc, però fotien per consum propi, era petita. Però ho deuen comprar tots els de l'ella, i aquí a baix a la carretera Vall d'Ariol hi ha aquests, com se diuen, aquests que foten també cava.
3: Sí,
1: les vinyes, unes
3: Raïmat.
0: Alta l'ella, no?
1: No.
0: Parxet.
1: Els de Parxet estan aquí, a la roca. Aquí
3: tenien un grup de música infantil.
0: Sí, te deseen tus amigos de Parxet, no? Te deseen tus amigos de Parxet.
3: Eres esquijet, toca com Parxet. No, però hi ha una cançó...
1: Això sempre ho cantava en Pere Camps.
3: Ho canten. Te desean tus colegas los skins.
1: Cumpleaños
3: feliz.
1: Cumpleaños feliz.
3: Te desean tus amigos los skins.
5: Encara es canten, encara es canten.
3: Jo ho he sentit, es canten, no?
0: Bueno, doncs el vinatxo aquest el foto allà a la Casa Pairal.
3: És com els anys i anys de la comunitat.
0: A la Casa Pairal familiar, que és on vam gravar el segon disco, el disc negre.
1: Aquest que sona tan bé.
0: Sí, exacte.
4: Va vindre els dos temes.
0: Va vindre el Phil Spector o el Bud Spencer.
2: Ah, això.
4: Correcte.
2: Mira, en aquest sentit, ara una mica de... com es diu?
4: Parlem de lo nostre una mica.
2: Tribuna d'opinió, vale? O sigui, com bé sabeu, vale? Jo vinc de... he tocat durant molts anys amb els Cabrians i tal... Jo el primer disco que vam gravar amb els Cabrians, que crec que va ser 2002-2003, hi havia un tio que portava una taula que no parava de repetir que aquella taula valia 2 milions de peles. Mm. Vale? Llavors, la gran història de la taula, no gasteu cinta, els viejos del lugar, ja sabeu de què va. Bueno, amb el rotllo del punk gastes poca cinta, no? Però...
1: No, bueno, sí, també, però vull dir, abans, avui en dia amb lo digital,
2: això.
1: Ja fas més trampes que Déu.
2: I llavors...
1: En aquella època, tocar els discos de Budellà amb els primers, tots junts, i amb una cinta, i si algú la cagava, torna a tocar.
2: Però nosaltres vam fer això, amb el primer disco, va ser la gran història i tal. Després, segon disco de Cabrians, 3 anys per treure'l, perquè, tal, fotien allò els micros per sota els plats de la bateria, per dalt o per sota i tal. Bueno, jo em vaig acabar fins als collons d'això. Ja. Vale? Quan vam fer el primer disco, el primer EP de la Cobla, que el Jaume Quadrada, Mr. Freak, tenia i té un estudi a casa seva i tal,
0: la clau.
2: Pues ho vam anar a gravar allà.
4: Va estar molt divertit, amb en Polls,
2: amb l'Eduard Polls dels Penguins,
4: que va fer un saxo a una cançó.
1: També surt en l'últim LP dels Tombi, també va venir en Pep,
2: sí.
1: En Pol i el
2: Choni.
1: I el Choni.
2: Bueno, el cas és que ja quan vam començar a fer bolos i tal i ens pagaven algú de pasta i així, vam dir, hòstia, comprem equipi, ho fem nosaltres, això no ha de ser tan difícil.
4: Bueno, i ens vam
2: i llavors ens vam, sí, vam anar un cap de setmana allà a Cabra del Camp i vam gravar el segon, el que fou el segon EP de...
0: El Digi Negre.
1: Queden còpies?
2: Queden còpies.
0: Queda alguna còpia.
1: Sí, us poden escriure per demanar còpies. Que hi ha gent que escolti el programa.
3: Ah, on no s'escriuen?
1: M'agradaria tenir...
3: Ara, Instagram?
5: Ara que 16 anys després tenim Instagram.
3: S'ha reactivat.
1: Us he etiquetat, sou els de la Copla FD...
3: Sí, FDP, què vol dir?
0: Sí, apartado de correos.
4: Això és una cosa que potser molta gent no ho sap. El nom real de... del nostre grup és la Cobla Fills de Puta. El que passa que...
1: Era molt llarg.
4: Sí, era massa llarg i quan vam fer el primer EP ho vam reduir a la Cobla perquè ja érem com una institució, no?
3: Però la Cobla com a Fills de Puta o la Cobla Fills de Puta?
2: No, la Cobla Fills de Puta com la Cobla Salvatana.
4: Sí,
2: vale? O sigui, la Cobla Fills de Puta. O també la Cobla...
3: La Cobla Massa Mare.
2: Exacte.
0: Bueno, lo del disco aquest... Ara ho has dit. Era com... No sé si era un... Si realment ens
3: pues ho crec. Doncs està bé la Cobla Fills de Puta. Tot
4: mola més, no?
3: Bueno, és graciós.
0: Està bé. Però no sé si era...
3: Que us haguessin acabat dient la Cobla igualment.
4: Sí.
0: No? Sí. 100%.
2: O els Fills de Puta.
0: Lo del disco aquest no sé si era un intent de justificació, realment ens ho creiem, que les parets de pedra donaven un bon so a la gravació.
3: No ressonaven.
0: Però segons el tio que ho va mesclar, allò era una puta merda.
4: També,
0: això és,
4: també
0: això està
4: claríssim. Hi ha un punt de friqui de que volíem viure l'experiència d'un cap de setmana gravant, no? Com a...
1: Rolling Stones.
4: Exacte.
5: I la vam viure.
4: Però bueno,
1: vam... això és el que compta.
4: Ens vam drogar molt bé, ens vam...
3: Sí. Sí, la pedra no va bé. Sempre són de fusta els estudis, és veritat, no?
0: Bueno, la pedra va bé per els callos dels peus.
2: Per aquesta, sí.
3: O de matalàs, no? Són rotllo habitació colxada, te'n vas a Sant Boi.
2: Sí.
3: Allà graven molts grups, ara.
2: És que, de fet, bueno, clar, tant el tema aquest de l'acústica és un tema a part. Perquè
5: aquells matalassos d'allà, no?
2: Teníem un... Nosaltres teníem un local d'assaig a Barcelona,
4: El Hitsville,
2: ara és una vivenda. Ara és una infravivenda merdosa.
4: On vam gravar la cinta.
0: Ara és un Airbnb.
4: De sentència.
2: Sí. Llavors era un local, bueno, un local xungo i allò ple de coloms, ple de merda i tal, però ple de merda d'allò,
3: Tonelades.
2: I llavors, bueno, vam aconseguir, resulta que vam dir, això hem d'insonoritzar-ho, perquè la dona que ens llogava, que, com es deia, senyora Lola?
0: La senyora Lola, en bo descansi.
2: Lola,
4: era sorda
2: com una tàpia i vivia al costat.
3: Ah,
2: i aquella dona, hòstia,
4: fantàstic.
2: Tot li estava
4: tot
2: bé.
4: Li estava bé, sí.
2: Tot li estava bé. Però resulta que des de dos cantonades més avall
3: se
2: sentia tot.
3: No estava,
2: llavors ens vam aconseguir vam aconseguir molts quilos d'un material que és el que posen en els aeroports per insonoritzar.
0: O això ens van dir.
2: I bueno, vam estar dies allà clavant planxes i tal. I quan vam acabar, tio, resulta que fotia el mateix soroll des de fora.
0: O més.
3: Això és perquè els vau clavar al revés. Els vau clavar al revés.
4: Vam amplificar, encara.
2: I llavors, bueno, doncs això, vam tenir la sort durant uns quants
3: això
2: anys.
3: Això del rotllo aquest de petardos o gossos, ara que parles de sort.
2: Ui!
3: A favor de qui esteu?
0: Els petardos sempre, tio.
2: Petardos sempre.
0: No els has d'alimentar.
3: I tu?
1: A mi m'és igual.
3: Tu tens un gos?
1: Una gossa.
3: I què?
1: No li foten ni puto cas als petardos.
2: Home, veus? Si li ensenyes al gos que els petardos no passa res,
1: no passa res.
2: Quin problema hi ha?
3: Si li ensenyes a tirar xinos...
1: No, és que està clar. Sí, nosaltres la vam adoptar i el Ferran, que és el tio de la protectora, ja m'ho va dir, diu, tots els gossos que passen aquí per la protectora, el primer que fem és educar-los perquè no li
2: facin... Amb un llibre, no ho fan?
1: No sé com ho foten.
2: Jo tenia un conegut que ho feia amb una enciclopèdia d'aquestes, feia bum a davant de la cara del gos.
3: Clar, però això hi ha tants gossos que no...
1: Que no llegeixen.
3: La gent està llançant les enciclopèdies.
2: Exacte.
3: Per culpa de...
2: Ara amb internet...
4: La gent està acostumada a enciclopèdia els gossos amb soroll. I així, clar, qualsevol cosa...
1: Bueno, doncs la meva gossa de Nissim Muta, vull dir, no...
3: En sèrio ho fan amb un llibre? Doncs tota aquesta penya que es queixa de que el gos d'allò potser no té llibres a casa.
2: Pot ser.
3: Perquè la caixa ja no en dona, també.
0: Nosaltres estem molt en contra de la gent que estan més a favor dels gossos que de les persones, això ho hem de dir.
3: Ja.
2: I també bueno,
0: com a mínim hauríem d'estar al mateix nivell.
3: No, a mi m'és igual, és un tema que me la porta fluixa, vull dir que a mi me la porta bastant.
0: A veure, vull dir, és possible que...
1: Jo com a senyor gran de 61 anys, us puc dir que fa molta companyia.
0: No, i tant que fa... Segur. No, no, i segur que hi ha gossos...
1: Jordi casa seva, que té dos crios, doncs sí, ja té altra feina. Que està
2: també fan companyia, però... Eh?
3: Sí, és veritat,
1: no, no, perquè teniu altra feina. Jo, en canvi, la Sara estem sols allà a casa, doncs... Pues, des de fa 3 anys...
2: Home, veient el teu gos, es pot confirmar aquella que diu que els gossos s'acaben assemblant als seus amos, perquè també...
0: És un panxa content, aquesta bèstia, eh?
1: Bueno, però és que ja... Clar, jo quan veig xavals d'aquests joves que van amb aquests gossos perillosos i tot això...
3: Jo, però ara ja, no van amb gossos, ara ja no es porta tant, no?
1: Hòstia que no, nen. Jo per allà, ja fi...
3: Hi havia una època que era molt més
2: bèstia. Vas al Pipicant, Jordi, o què?
1: No, no, no, aquí a la Roca no hi ha Pipicant. Vull dir, jo surto de casa i a 300 metres ja tinc...
2: Però vull dir que no, no et fa servir com a...
3: Aquí viu un animal que anava, sorties pel carrer i tot era odi, no?
2: Allà a la ciutat ho fan servir la gent com a eina de confraternització, no?
1: No, no, jo me'n vaig cap allà, cap als camps i tal, allà al riu, allà es banya la gossa i tal. Però a vegades em trobo gent passejant, perquè llavors allà la deixo anar i allà va el seu rotllo i tal. Però em trobo penya d'aquesta jove, que no els veig amb gossos d'aquests, així, races d'aquestes...
2: Quillos, perilles, quillos. Tots,
1: quillos d'aquests, ja ho podem dir-ho. Penso, i agafo, lligo la ca i dic, tu, anem una mica cap allà, que no saps mai... A l'amo, més que res.
2: Sí, home, clar. El problema no és el gos. És
0: el problema jo crec és que...
1: El moliner, que viu aquí...
3: En té un de molt lleig.
1: En té un d'aquests de crear una mala hòstia i el tio el porta pel carrer amb el morrió obligatori, però fa com els que porten el casco al braç. Li porta tret, dic, allà, nen.
4: Bueno...
0: De què serveix, no?
1: De què serveix?
3: Que casco foti
0: el gos. Però vivim en un món d'extrems, perquè o tens un gos perillós d'aquests que foten... Que foten... Besarda de dir, a veure què et fotrà... O l'altre extrem són aquells gossos d'en plan Xavier Cugat, que dius, a veure, on anirem a parar? Que no hi poden haver gossos normals.
3: Aquests et foten unes estimulacions anals bones,
1: els petits són...
0: Bueno, els agrada llepar, ves.
3: Lleven totes les
1: glàndules. Va, deixem estar el
3: gosso. No, per cert, que també, no, perquè em fa gràcia que també, que a vegades dius, hòstia, quin tema més novedor, no, això dels gossos i tal i qual. Doncs l'any 250, abans de Crist, ja hi ha testimoni que arriben uns ricatxos de Tràcia a Roma portant un gos allà amb un carretó i un romà d'allà diu, què passa, que allà a Tràcia les dones no pareixen nens? Perquè veieu que
2: mira,
3: la sempre crisi, la gent relaciona amb això,
0: la crisi demogràfica
3: relaciona també de que la gent té gossos perquè no té fills o perquè
1: bueno,
3: no,
1: és veritat, una mica,
3: és veritat, és veritat o no?
1: Sí, fa poc no sé on te llegia que no sé si era pues, Barcelona o Madrid.
3: No cal que tingueu fills, tampoc ni fills ni gossos, saps?
1: Que això, que
0: hi ha... Ni fills ni gossos és un tema.
1: Que nens o alguna cosa així, no sé quina
3: clar, és. Clar. Sí, a part que hi ha un col·lega, el Pepe Lancita, sempre diu, si hi ha punquis hi ha gossos, si hi ha hippies hi ha nens. Pues, si no hi haguessin ni fills ni gossos, no hi haurien ni punquis ni hippies. Oh. Imagina't quin món...
1: Quin món viuria.
3: Quin món més maco. Quin món més maco, tot gent de la Roca. Només hi hauria gent de la Roca tocant el timbal. Bueno, va, què més?
0: I sense seguir sense deixar de parlar de...
3: Mare i gent de la Roca.
0: Sense deixar de parlar de fauna.
3: Sí.
0: Això que deia fa un moment el Jordi, que el local aquest que teníem al carrer Llacuna del Poble Nou de Barcelona, hi havia una puta plaga de coloms que era per tornar-se boig.
2: Però coloms dels xungos.
0: No, coloms sida, mutants, sidosos...
4: D'aquells amb botes de puntera.
3: No, però les cotorretes aquestes caguen una cosa que no te la pots... No, la pots,
0: no te la pots menjar, no.
3: No te la pots deixar. Una mena que és color fantasia entre groc, fosfi, blanc i gris.
0: És umami. És umami.
3: No ho treus, allò. No ho treus de cap manera. Jo abans amb la tapa del CD... Visca els CDs, perquè podies amb la tava fer, podies
0: pots fer moltes coses, caques. Sí.
3: Ara no pots, tio.
4: No, moltes coses poden fer.
0: Bueno, el cas és que aquests coloms, mutants, fills de puta, assassins, ens van, inspirar una cançó, que és la cançó que tocarem a continuació.
1: Ara que l'Albert viu
4: fora... Ara que visca a Salònic, ojo, els estàs
3: fent. Anem a sentir-la.
1: Anem a sentir la pell i llavors parlem de coloms.
3: Sí, perquè aquí tothom cridant, tothom parlant alhora, però què us penseu que és això? Un programa de TV3? Va?

0: Chappell.
1: Explica-la ara.
0: Aviam.
2: No, aquesta cançó va venir una mica inspirada per l'amenaça letal que suposava la colombofília local.
3: Sí.
2: Vam ser envaïts per una colònia de
3: colombs. Allà vam dir, això és la mort nostra, ja.
1: Jo crec igualment que s'ha de tornar a la colombofília, perquè molta gent, o sigui, no pots parlar per telèfon, no pots enviar SMS, no pot, o sigui, està tot controlat. Florentino Pérez, escolta, fins l'última de les teves coses, saps? Florentino Pérez,
4: ara que parles
1: de neonazis, doncs colombofília, nano.
4: Sí, sí. No, no.
1: Passa'm speed i bombes.
2: I va haver un repunt de la colombofília, però no va
4: esperar. És una modalitat esportiva i allà ho hem esmorzat, a Sant Ignès de la República.
1: Ah, sí?
4: Hi ha un club de colombofília d'aquests i els pinten de colors. Quan van presentar el projecte allà...
1: Els anellen.
4: Esports, no, i els pinten.
1: Però la bandera d'Espanya, segur.
5: L'Ajuntament de la Roca dona pasta a aquesta penya.
4: Sí, sí.
3: Hòstia, podríem haver fet pasta.
2: Potser per això ho fan.
4: I ells consideren que és... una, bueno, la tenim, home, com a entitat esportiva.
1: Jo ho veig, home, jo ho veig.
2: És un esport molt exigent, eh?
1: Sí, sí. Els pinten amb sanefes del Miró.
4: No, els, amb, que per diferenciar...
1: Un colom amb una sanefa
4: diferenciar
1: del Miró?
4: Un colom de l'altre, doncs els pinten i tal.
2: Nosaltres, un lloc on anàvem, un bar que va ser durant molt de temps la nostra segona casa.
3: Una salutació aquí, que era... qualsevol que hagi estat al Bar Laila, sí. Perquè...
1: Bar Laila?
2: El Bar Laila. Estat...
4: Poble Nou.
2: No, gràcies. El carrer Laila, Congost.
6: Laila. Carrer Congost.
2: Un bar arranjat pel nostre amic Edu Maitel. I a davant hi havia...
4: Maitel, per tots els de Maitel.
2: Sí, una mica. Vindria a ser això.
1: Tots són d'ells, no?
2: A davant hi havia el Club Colombòfil de la Vila de Gràcia o de Barcelona, sí, no sé què.
4: Pues deuen competir.
2: Sempre hi havia la persiana o abaixada del tot o fins la meitat. No sé, hi havia com...
5: Espit i bombes.
2: Sí. Espit i bombes. Jo crec que la cosa apunta cap aquí.
4: Mira, ja teniu un títol per una propera cançó. Espit i bombes.
1: Espit i bombes.
6: Ojalà fem una propera cançó.
1: Espit i collons, en comptes d'espit i collons, espit i bombes. Sí, o anem cap a les pitibombes o anem cap a la indústria.
4: On t'assegeu? Així és que un és de l'Hospitalet, l'altre de Farners, l'altre de Sant Celoni.
3: Bona pregunta.
4: Tu de Cabra.
5: A Sant Adrià.
1: Tu de Cabra, ets el típic... De quina comarca? Perquè moltes vegades vas com el típic comarquí que va a Barcelona i es vesteix modern.
2: No, jo soc...
1: Tu vius a Cabra del Camp?
2: No, jo visc a Barcelona entre setmana i el cap de setmana me'n vaig a Cabra...
1: Però
2: a treballar
1: quina comarca,
2: el tros.
1: Quina comarca,
2: vosaltres som
1: els de quina comarca són més escarosos a l'hora d'acomodar-se a les directrius hipsters de Barcelona?
4: Osona.
1: Osona, no?
4: Jo crec que sí. No?
5: Sí.
2: Hòstia, el gironès, déu-n'hi-do.
4: Gironès, també.
1: Andorranos, també, déu-n'hi-do. Però
5: no és una comarca, Andorra.
4: Però osonencs, déu-n'hi-do.
1: Estan molt fascinats,
4: molt
1: no?
4: Molt fascinats.
5: Però i empordanesos, també.
4: Empordanesos, també. Sí,
1: bueno, i de Lleida, però el de Lleida, com que ho fan tota la seva...
4: No, els de Lleida són bons.
1: Fan tota la seva...
5: Mira, allà on hi hagi duros...
6: Jo afegiria...
1: Hi ha ridícul.
6: Jo afegiria...
1: Hi ha duros, hi ha ridícul.
6: Els mallorquins, també.
1: Ui!
4: Mallorquins, també.
1: Sí, és veritat, importants, eh?
2: Una plaga important, eh?
1: Una plaga important. De hipsters, d'allò, eh?
6: Sí, sí.
1: Moltes vegades dius, són de Manchester, perquè els escoltes i no s'entén res. I no, mallorquins.
4: No, però també hi ha una
6: perquè
4: cosa...
6: Perquè els veus i dius, són de Manchester, però els escoltes i dius, eh?
1: No,
4: però vull dir el que té...
1: Aquest noi parla de la meva parla.
6: D'on surten?
3: Nosaltres tenim una cançó en mallorquí.
1: Sí?
6: És veritat.
1: Bueno, he de dir que també que els, no mallorquins, tocat, els mallorquins, com a mi, hi ha una cosa que els veus fent el hipster per Barcelona i dius, mira, com a mínim s'ho passen bé.
4: Sí.
1: Perquè n'hi ha alguns que foten una cara de cagarro, sí. Saps?
4: No, però el bo que tenen els mallorquins és que els que venen a, els que venen a Catalunya és que se senten motivats per
1: la música.
4: Pels països,
5: com els valencians,
4: catalans, sí. I tot això.
6: Bueno, i els castells, hi ha de tot, eh?
4: La majoria.
2: Home, la majoria.
4: És com els de la Franja. Els de la Franja, la zona aquesta de Fraga, si van a estudiar a Saragossa, Fatxa. Si van a estudiar a Lleida, bona gent.
5: Fraga naufraga.
4: I aquí ho deixo.
1: Bueno,
4: algú.
1: Jo he conegut un nano que va anar a estudiar a Salamanca.
4: Sí.
1: I bueno, és del Madrid, però és bon nano,
4: pues si és del Madrid,
3: bueno,
4: no és bon nano.
3: A Salamanca. Sí. Bueno, almenys...
1: Després són aquests que no es treuen el basc, treuen un 0 un basc i diuen, hòstia, però per què? Per què m'ha de suspendir? Bueno.
2: La Universitat de Talamanca.
4: Bueno, així al final dic que s'ageu a Sant Adrià.
1: Com saps que...
5: Allà...
4: Al costat de la ciutat esportiva de l'Espanya.
2: És qüestió de... Petits detalls.
5: Allò és el Musicomuna, dic. Allò és el banda sonora, nosaltres anem al Top Music, banda que és on que està ben bé la ronda.
0: He d'afegir que és on Guinness Boys va gravar el seu disc.
3: On assaja el Calypso,
0: ja, ja que...
4: on sí. També assaja Calypso.
0: Enllaçant amb el que dèiem abans.
1: Bueno, digue'ns algun...
4: Però és local propi.
1: Surt, no, surt el, no, en el recopilatori
3: que assagem, Andreu, oi? És molt difícil d'assajar...
0: No. Això està normal, descatalogat.
3: S'ha convertit en una odissea, trobar un dia per assajar.
4: Nosaltres assagem aquí, a veure si ho tenim bé.
3: Ah, molt bé.
0: Entre que som uns vagos.
4: Bueno, la Gala ara viu a Cardedeu i ella a Granollers, però bueno, els altres sí. Bueno, no, l'Edu ve de... On te ve, l'Edu?
1: No, no sé, se sap.
5: Va, jo m'he tirat 20 anys anant a assajar a Mataró, eh?
1: És itinerant.
5: Vull dir, això, hòstia.
1: Però tu d'on eres?
5: Sí. Jo d'Hospitalet. Jo sóc de Barcelona, però visc a Hospitalet.
1: Clar,
5: jo...
1: Per què vas ajuntar amb els Cabrians?
5: Perquè... Mira.
1: Perquè sembles mataroní, al final t'ha quedat...
5: Sí. Van a un cas i em diu, què, per Mataró? No, no.
1: Clar, tothom t'ho deu dir, no?
5: No, bueno...
4: Però... No, jo feia...
1: Què, anem a Cal Margarit?
3: És que quan el Xuba va entrar als Cabrians, l'escena del reggae... Els skins de Barcelona era reduïda bastant, o sigui,
5: i ara també, no?
3: Ara potser ho és més, però...
1: Ara molts skins van tatuats amb la mascota dels Misfits. Perquè es pensava que els hi tatuarien la mascota d'Iron Maiden, no? Com t'ho vas fer, això?
3: Això m'ho vaig fer jo amb una agulla i una mica de tinta.
1: Però una mica és el mapa... La cara de l'esquelet és el mapa del Congo, no? És un homenatge a Lumumba.
3: Sí. No sé.
0: ChatGPT.
3: No fem gaire preguntes perquè va ser un
1: aquest
3: dia
1: esquelet,
3: que...
1: Aquest esquelet
3: va ser un dia que jo estava...
1: Sembla la Mari Sampere una mica.
3: També em vaig fer un ovni per aquí, mira, veus?
0: Però això t'ho has fet tu mateix? No volíem saber què havia consumit aquell dia.
3: Em fa mal.
1: Però el mateix dia, el mateix dia?
3: No, un dia i l'endemà em vaig fer l'altre.
1: I ells vas parar, la teva carrera va parar, o què?
3: Sí, jo vaig soltar, en plan, mira, mireu quines coses més guapes que fer, però ningú m'ho va comprar, llavors pues es va acabar aquí.
0: Doncs la teva carrera com a tatuador va ser efímera, no?
1: Jo em volia tatuar una cosa d'una tia que tatua superguai, unes coses superguais, però en part sort que no m'ho vaig tatuar perquè ara hi ha una campanya que es diu Fruit a les escoles, que els dibuixos els ha fet ella.
5: Hòstia.
1: I hòstia, penso, si ara anés amb un dibuix d'aquí d'una Virgínia amb cames, tal i qual, i tothom em diria, hòstia, el Virgínia és a les escoles. I hòstia, em sentaria una mica progeneralitat, cosa que no sóc. Però bueno.
3: No s'ha de ser en cap cas.
1: Però bueno, no, però si el tingués, diria, què passa, sí. Palande.
3: Jo, mira, a mi els Misfits en realitat tampoc em penses que...
1: No, ja es veu, ja. Ja es veu. Com el respecte, no els hi tens.
3: Mira, no, jo tenia un compte de Twitter que era el fantasma carmesí, que ja el vaig tancar fa temps.
1: Per què?
3: Que era el bitxoquet. És una sèrie dels anys 60.
1: El fantasma carmesí?
3: Sí, era un terrorista que, que tenia...
1: Però els Misfits ho van treure d'aquí?
3: Sí.
1: I què feia?
3: Crimson Ghost.
1: Com?
3: Crimson Ghost.
1: Crimson Ghost?
3: Sí.
1: Hòstia, ho sabies tu això?
4: Ni puta idea.
3: És aquest bitxo, sí.
4: Jo no sé si sou del...
1: I què és el rotllo Scooby-Doo o alguna cosa?
4: No,
3: era una sèrie de persones.
1: Humans.
3: Sí, era una sèrie...
1: Però de por.
3: El rotllo ciència-ficció dels anys 60 aquest.
5: Rotllo...
3: Sí, era com un terrorista que volia destruir els Estats Units.
1: Però era bo o dolent?
3: Era molt dolent.
5: Era comunista, tio.
3: Era comunista. Bueno.
4: No teniu la sensació, aviam si penseu igual que jo, que tots els grups que fan versions de Misfits ho fan millor que els Misfits? Sonen millor?
2: Sí, no era difícil, tampoc.
0: Jo no t'ho puc dir perquè no escolto... O sigui, no...
5: Però...
1: Heu sentit el disco de l'Orquestra Plateria fent versions dels Misfits?
4: S'ha mort el calvo aquell?
3: No, jo l'estimo molt, aquell calvo.
5: Com es diu? Manel Josep.
1: Manel Josep.
2: Manel Josep.
4: Josep. És el de la salseta, si no, o tampoc.
2: Josep està
1: breu, és a breu.
5: Manel Josep, Yusuf.
1: Yusuf.
3: Té pinta de llepar mitges, tio.
0: La meva millor amiga és ultrafan de Misfits i de Danzig, del cantant amb
1: solitari. El passadís de Danzig.
0: O sigui, però jo he escoltat temes i no, és que no m'enganxen per res. No m'enganxen per res, tio. Per
4: res. Fins molen.
0: Per res. M'agrada més la cobla. M'agrada més la cobla.
1: Danzig és com campanades a mort de Lluís Llach.
2: Bueno, escolta'm, responent a la pregunta que has fet abans, Roger...
1: La gent no s'entera.
2: Responent la pregunta que has fet abans del tema de la pell, d'on venia i tal. Una cosa era els coloms. Sí. Després hi ha una altra part, que és el títol del tema i una mica el que inspira aquest imaginari, que això t'ho respondrà en Xuba. Sí. Perquè és una cosa que ve de Set Cases, d'on estiueja ell.
0: Hòstia! Oients, hi ha hagut un incident, no passa res. Seguim.
2: On estiueja, no, on hiverneja.
1: Si se sent, digues, Esteve, se sent?
3: Se sent o què?
1: Aquest se'l
5: ve,
1: és igual.
2: Va, doncs ve del poble que, on hiverneix en Xuba.
5: Resulta que el poble més septentrional del Ripollès, que és Set Cases, vale? O sigui, tenien com les lleis d'explotació forestal, les lleis de pastura, i tot el rotllo aquest estava documentat en un document que li deien la pell.
0: Algo molt mitjà, vale? Val, no?
1: Perquè hauria estar guardat amb una pell.
3: Sí. Era un pergamí, no?
5: O seria un pergamí o algo així.
0: Pellgamí.
5: I llavors la moguda és que durant tota la història, diguéssim, els diferents governs i tot això...
1: Això està a la pell!
5: No van poder implementar segons quines lleis i tal.
1: Gràcies a la pell.
5: Gràcies a la pell, vale?
1: Hòstia, que
5: bo. Però la pell resulta que va estar perduda fins a no sé quin
0: any i tal. No? Fixeu-vos,
1: no, ara on està la pell.
0: Fixeu-vos
5: no sé.
0: Quins temes tracta la cobla, vull dir.
1: Hòstia, és molt bé, home, però
0: és un gos bastant friqui,
5: coses profundes. O sigui,
2: hi ha una llegenda que diu que la pell era el prepuci del primer alcalde de Set Cases, que van guardar i allà van escriure les lleis.
1: No gaire, no? La terra és de... Oh! De qui és la terra?
0: De pell.
1: La terra és...
2: Era un IQ, van haver de fer un IQ, perquè no

0: pollo com el màstil
1: el trasto que sí, sí.
2: Jo crec que el Rasputin amb el temps s'ha anat inflant, perquè jo la veig molt
3: s'ha anat putint,
2: no? Perquè jo la veig molt grossa quan posen fotos. Jo crec que la posen
0: amb aquella polla seria la del formol,
1: fa que fa efecte lupa també.
2: El vidre fa efecte lupa, és veritat. I l'aigua.
1: Sí, no, és bona
2: però el formol, jo crec que també.
0: Nacho Vidal és un
1: ja la voldria mal.
2: Furufu. No, jo tampoc la voldria, nano, que has d'anar arrossegant allò per la vida.
1: Ja.
2: Hòstia puta, tio.
0: Hòstia, bueno, no, mira, ara parlant de polles grosses...
2: Què vols que digui? Si et dius, mira, tens aquesta polla i no treballes mai més. Vale,
1: bueno, és el cas del Rasputin, no? Eh?
0: No, jo amb mi treballava un que tenia una polla que li arribava quasi al genoll, i no exagero, i el tio s'havia d'enrotllar com una tovalloleta quan havia... com follava amb la dona. És una putada. La tenia molt, molt, molt, molt exageradament gran. I el tio deia, és una putada, tio.
2: A part que no
4: bueno, és el que dèiem abans. Vivim en un món d'extrems.
1: No s'aixeca fàcil, allò.
4: O tens un gos que mossega massa o tens un gos que és una merda. Amb les polles passa el mateix.
2: És veritat. A més, no t'aprens la taula del set, perquè no se't rega el cap, sanguíniament no se't rega el cap.
4: Clar, tota la sang va per allà.
2: Ha de regar el latifundi.
4: Diuen, allà, el bon català té fred després de dinar. No, té fred tota l'estona, perquè tota té la sang a la polla, 24 hores del dia.
2: I a més que si tens un pollon així, dius el bon català i ja no te'n recordes.
4: No, clar, ja et quedes a mitges.
2: Ja no et quedes a mitges, tio. Però bueno, creieu que el de l'Orquestra Plateria té un bon cigalot?
4: No, jo crec que té un bon nas.
2: Sí. Ah, que sí? Amb el bé que canta?
4: Jo crec que té un bon nas.
2: Amb el bé que canta, eh?
1: Per
2: això li han caigut els cabells.
0: És calvo i petit, té un pollon.
4: Li han caigut però els guarda, en un pot. Que li han caigut però els guarda en un pot.
2: Els cabells, sí. Però sí, per fer... Per escriure l'Estatut d'Autonomia.
4: Sí, com la pell.
1: Algú que s'hagi fotut ratlles amb el Gato Pérez mereix el meu respecte.
0: Sí. Saps que és amiga nostra? Bueno, havia tocat amb vosaltres, no?
2: No havia tocat, però amb qui?
0: Amb Pere Patxico no havia col·laborat?
2: No, una vegada li vaig passar el disco i dic, vols venir? I em va dir, això és una basura.
0: No, el Gato, aquí, la Clara.
2: Home, no, ja, la Clara Pérez.
3: Sí, filla del Gato Pérez.
2: Per digues.
3: No, em pregunto si és filla del Gato Pérez.
0: Sí.
4: Vale. És una de les grans influències.
3: Gran referent.
4: A nosaltres ens ha marcat.
0: Mira, el dia que vingueu a tocar Montornès amb nosaltres, pues el millor vindrà.
1: Ens prepararem un tema.
2: Viejos
3: automòbils.
1: Em van regalar un retall d'una revista d'aquestes del cor, on explicaven l'encuentro en la tercera fase de Gato Pérez.
2: El tercer cinturón.
1: Exacte. Sí. I ho tinc emmarcat.
4: Un foli de l'interviu.
0: La Clara, molt maja.
2: Se li va aparèixer la Verge. Hi ha una cançó que canta que se li apareix també la Verge. No sé si és...
5: Quin retall.
2: No sé si hi ha una cançó que és la senyora de l'Omni i l'altra encuentro en el tercer cinturón. I jo no sé si del mateix encontre va fer dos cançons o és que cada cap de setmana...
3: Veia la padrina.
2: Tenia experiència ultrasensorial, saps?
4: Hi ha una entrevista molt guapa que
2: no,
4: li fa la Rahola.
2: Realment que li va passar.
4: Sí, que sí. Hi ha una entrevista que li fa la Pilar Rahola.
2: Sí.
4: Potser és de les poques...
2: La Rahola, la puta
1: carxola. Potser
4: és l'única cosa mínimament decent que va fer la seva vida va ser entrevistar el Gato Pérez aquella vegada i el tio explica la... L'encuentro.
2: Sí. Ja ho miraré. Igual ho he mirat, perquè jo sóc superfan, també.
3: Gat Pérez, tio.
1: Estimem molt el Gato Pérez.
2: Gato Pérez, a part que, hòstia, vaya gran nom, Gato Pérez. Sí. Molta gent li agrada... No, tu què t'agrada més, els Pérez o els gatos?
0: Jo, els López, tot. Que la Sara es diu Ortega López.
2: Gato López.
0: No.
2: Un grup de versions de Gato Pérez, un grup tribut. Gato López.
0: Jo al principi passava, no t'ha passat mai que López i Pérez són dos cognoms que...
2: Sí.
0: I jo al principi que eren nòvios amb la Sara no sabia mai si era Pérez o López.
2: Hòstia, ho devies passar fatal.
0: No, perquè tampoc no li dius mai pel segon cognom.
2: Ara ja, però a vegades jo que sé, estàs follant i dius...
0: Hòstia,
2: estic follant.
0: Amb en Pérez o amb en López.
2: Ai, Déu meu. Bueno, anem a sentir la següent cançó, que això s'acaba. Sang!
1: Oi!
2: No? O què? Qui no tocareu?
1: Sant.
2: Va, vinga, sentim o què? Ara dia...
1: Voleu parlar de Sant?
0: No, anem a escoltar... Toqueu la cançó i després...
1: Va, som-hi.
0: Parlem de la Sant.

0: que un cop vas matar un mossèn, vas agafar sang i vas fer
1: botifar. I vas quedar uns embotits.
2: Bueno, al final una mica reivindicar les menges que ens inspiren, no?
3: Clar, per, sí, sí. Nosaltres quan vam començar a tocar hi havia un boom molt heavy del rotllo vegà i tal, que estava molt bé.
2: Tu hi vas caure?
3: Jo vaig ser vegetarià.
2: Bueno...
4: Jo m'he de fer vegà, bueno, per això, així...
3: No, aquí, tot el respecte, la penya, avui està guai, però nosaltres reivindicàvem una mica el pues, poder menjar fuet sense demanar
5: anàvem a una costellada,
0: anaves
5: a una calçotada i tal, hòstia, deixa'm el ganivet que tinc que partir el d'allò. No, és que este cuchillo es vegano.
2: Cuchillo vegano.
5: Dic, hòstia, cuchillo vegano. El concepte de cuchillo vegano...
1: No és el nom d'un grup, eh?
0: Jo el que més gràcia em fa això, el Willy, el coneixeu, el Willy, l'Inky, ell i la Lídia són veganos, no? Llavors, més d'un dia quedem amb més gent, Montoro, fer barbacos, i llavors els tios porten coses veganes per fotre la brasa.
5: Que simulen ser coses de carn.
0: Que simulen ser xoriço. Un dia van portar com una espècie de gambes, que era, jo què sé, tofu o una cosa d'aquesta
3: tipus. No, per els xinos fan unes coses molt boges, eh?
0: Sí, no? Vull dir que com a aparença de cosa animal, però suposo que...
1: Sí, bueno, però és que el bo és que després llegeixes el que porten aquestes coses i...
0: No sé.
3: Bueno, el can que et fots també porta.
5: Bueno, en fi, des del respecte, però no sense tantes tonteries.
2: Nosaltres ho respectem tot, però tot té uns límits, no?
4: Jo per això, a mi m'és igual, cadascú jali el que vulgui. Exacte. Jo també us dic una cosa, que també que jo jalo del Bonària i, hòstia. Em sento bastant enverinat. Em sento enverinadíssim, saps? Sí. Vull dir que no sé...
3: Jo...
4: Corporalment, vull dir...
5: Sí.
3: Jo estic a favor de que tothom mengi el que vulgui, però no consumir qualsevol merda, tampoc. Hi ha penya que menja carn cada dia, saps? I estan menjant unes basures, tio, i a sobre amb animals que estan patint, no sé, jo amb això estic d'acord, no està bé.
0: Jo menjo de tot.
3: Si menges carn, almenys pues que
5: estigui
3: sí.
5: Matat de cara a la meca.
3: Pues correcte, sí.
0: No, jo menjo més de tot, però el que és carn, això així, només ho faig quan vaig al restaurant o quan vaig fora de casa. Jo a casa meva ni comprem entrecots, ni comprem merdes... Vull dir, entre setmana doncs menges d'això, saps?
3: Sí.
0: Però, per exemple...
4: Mongeta tendre.
0: Sí, exacte. Jo menjo llegums a saco quasi cada
1: també.
0: Dia. Menjo maní de cada
1: però...
0: dia.
3: És el millor.
1: Però ara he de fer un incís...
0: Ara, si m'haig de fotre un tros de fuet, me'l foto.
1: Ara he de fer un incís... Que jo el que... O sigui, el que és el menjar i tal... o sigui, el compro a comerç local. Vull dir... Que
0: sí, jo
1: també. Es pot anar... Pots anar a la gran superfície o... O sigui... I això ve a col·lació una mica també de que ens han deixat un tema
3: el que... seu tema
1: no.
4: Que es diu Massa Mare
1: no, que es diu comerç de barri es diu comerç de barri
3: encara no hem parlat d'en Pitu
1: i reivindica pues això.
4: És veritat, i en Pitu Pitarc
1: no.
4: El videoartista.
1: Hòstia, que això ja s'està allargant massa
4: el patinaire
1: que jo, o sigui que collons, que jo quan compro al barri i collons, entenc que és un producte de més qualitat.
5: Bueno,
1: que...
5: això també...
4: Aviam, un moment. Però jo tampoc no compro Bonària perquè no hi hagi botigues del barri.
1: No, dic per tu.
4: Bonària perquè 25 euros valen un euro, saps?
0: No, llavors,
4: soc una rata.
0: Jo també
1: ho dic per
0: el que
1: ha dit l'Albert.
0: El que dius, però per exemple, jo visc en aquest...
1: Però vull dir que jo tampoc menjo carn cada dia, però que si n'he de menjar...
4: Ja,
1: pues, ah, vaig sí, a la carnisseria de tota la vida
0: jo també,
1: i compro un paell de botifarres.
0: Que sí, jo també vaig aquí a Can Fradera.
3: Vaig angonissa.
0: Intentes anar a la
4: peixeria. I també hi ha una cosa, que a vegades
0: a la fruiteria.
4: Tens
0: però, per exemple,
4: per fer el dinar i per comprar-lo. I si vas a la botifarreria del barri, allà tenen dues persones a davant i me cago en Déu. Quan has sortit d'allà te l'has de menjar crua amb tafonar-te el cul i anar a currar. Perquè... T'has passat allà dues hores,
1: bueno,
4: que si els llardons, que si se puta mare, que si em compro un iogurt, cada vegada hi ha més coses a les botifarreries, que si tramusos, que si no sé què,
3: que si tramusos,
1: han de competir,
4: que si lagartos, balalaiques, no sé què, balalaiques, que hi ha moltes botifarreries que venen salmó, s'ha perdut l'esperit local, què és aquesta botifarreria,
0: d'en
4: Vicky o Vikingo?
0: Ara et vaig a posar un altre exemple, jo visc aquí en un poble com la Roca, llavors, jo si m'haig de comprar unes cordes del baix
4: sí.
0: Val? a Granollers ja no hi ha cap botiga, haig d'anar a Mataró, a l'Eubisa. Llavors, haig d'agafar el cotxe, perdre mitja hora, aparcar, anar a l'Eubisa, comprar les cordes i tornar a venir a la Roca. O sigui que perdo una hora i mitja i a sobre em cobren 25 euros, més o menys. Obro l'ordinador, Amazon, val 18, val 18 euros... Però... i l'endemà a les 12 del migdia tinc les...
4: Estic al local d'assaig amb les cordes d'or.
0: Llavors, que jo vagi fins a Mataró a comprar unes cordes, és ja, que no és local? Hòstia, no ho sé.
1: Jo ho puc entendre, però jo que visc a Barna i que al meu barri encara queda algun lloc d'aquests, doncs, collons, hi vaig.
5: Clar, el problema és que han tancat tres botigues de música i són botigues de menjar de gos.
1: Al teu barri no n'hi havia abans, aquella botiga.
0: No, i aquí a la Roca no hi ha ni merceria. Tu vols comprar un botó?
1: No, però és que, clar,
0: n'hi havia una, la senyora hi va ajudar i no s'ha tornat a
3: venir.
0: Perquè no dona negoci. Llavors tu vols comprar un botó per dir alguna cosa i has d'anar a Granollers.
1: Però el problema és que tot això que estem dient ara, abans era lo habitual. O sigui, llavors, clar, collons, lo poc que ens queda, doncs, defensem-ho, sí, és la meva opinió.
2: L'habitual és que hi hagués botigues de tot, perquè tothom comprava de tot a les botigues.
4: No, però també és veritat que abans, per exemple, anaves a una botiga i deies, bueno, això ja t'ho durem, igual trigava un parell de mesos.
3: No teníem tanta raó.
4: Tu havies d'arreglar la bicicleta.
1: Ara ho volem tot, ara.
5: T'ho tinc demanat.
2: Estem condemnats a la tirania del caprici, perquè avui en dia vols el que tu vols. Antigament, mira, pots triar entre això o això. No hi ha res més. Llavors, també t'ho posaven fàcil.
4: I també hi ha una cosa que diu Plató, un d'aquests, que la insatisfacció és de tontos. Està insatisfet tot el rato perquè vull, sí, és de tontos. Saps? La persona sàvia és el que s'acontenta amb res. Que no tinc botons, m'hi foto un celo. Que no tinc celo, m'hi foto una grapa. Que no tinc grapa, m'hi foto un clip. Que no tinc ni grapa ni celo, jo pues vaig sense xamarreta. I ja està. Molta gent diu, no, a Barcelona no podeu anar sense xamarreta, que això és de guiris. Nudisme o indústria?
3: Absolutament.
4: No, quina puta.
2: O et recito uns versos de Verdaguer perquè comprovis que no sóc guiri, que sóc d'aquí, no passa res, ja està.
4: Clar.
2: Grans mals, grans remeis.
4: No, i a més, si algun maco ens han portat els guiris ha sigut el nudisme.
0: No, però si estàs en una gran ciutat és més fàcil que puguis trobar...
5: Sí, però, hòstia...
4: No,
1: cada cop és més difícil.
5: El tema aquest de les botigues d'instruments és un problema gros, eh?
1: Ara has d'anar a l'Alfasoni.
5: Has d'anar a l'Alfasoni, que és... Com sí, l'Eubisa, que és el Mercadona.
4: O les llibreries de vell, abans hi havia una cada cantonada.
1: Exacte.
4: Ara hi ha el Rerrit i sempre tenen el mateix, tio.
1: El Rerrit, la Central i la Casa del Llibre.
3: No, la Central no,
1: i...
3: no,
4: la Central no és de vell, eh?
2: I quan el Regent té un argentí.
3: La Central no té de vell.
4: No és de vell, eh?
1: No, però bueno,
3: a Sant Celoni hi ha una de vell.
4: Sí que n'hi ha una de vell. Però és cara, eh? A vegades...
1: Bueno, total, comerç de...
4: És per hipsters, de Barcelona. Abans de Barcelona diu, no n'hi ha una llibreria.
0: La Farnesa, a més, sóc capital de comarca.
1: Sí, no sé com, però sí.
4: Bueno, i, un moment, i què opines de la marca aquella de galetes dels vells, què?
1: Oh.
4: A favor o en contra?
1: Aviam, què em dius, la Trias o la Tullarro?
5: Tullarro.
1: Ah, Tullarro no coneix ningú.
4: Quina és? Explica.
1: Són les bones del meu cos.
4: Ah, sí, però veus, per això volia saber.
1: Són les que van quedar a la sombra. Però són les
4: és el germà que es va separar.
1: Bueno, hi ha una història rara. Les Tries van ser una escissió dels Tullarro.
4: Sí?
1: Sí, sí, sí.
4: Això puc comprar per internet o no?
1: Bueno, no! Això t'ho puc portar jo, del meu poble.
4: Sí?
1: Allò només es ven a la confiteria que hi ha al carrer Pare Lluís Rodés.
4: Ah, només es ven allà.
1: És a dir, la Rambla a dalt de tot. I a baix de tot hi ha la Trias.
4: Vale, vale. O sigui que no és una cosa industrial, vaja.
3: No. Jo vaig anar a la fàbrica de Trias quan era petit amb l'escola.
1: Sí, però
3: Trias
1: i jo parlo de Tullarro.
0: Clar, però ja us estem parlant.
3: Va, molt bé.
4: Amb Y o amb llatina?
1: Amb Y.
0: El vi que ens ha portat ell.
4: En Tullarro.
0: Si jo vull aconseguir una ampolla, com collons ho faig?
1: Contactes amb ell.
4: Per Instagram.
0: Cabra del Camp o haig de fer servir internet...
1: Home, no, collons, no sé què, si tu entres a Instagram...
2: Truques a mi i t'ho porto.
0: Sí, en aquest cas...
3: Però,
2: si, no, ja, no, però
3: els que ens estiguin escoltant, què han de fer, Joan, per comprar-te el vi?
1: Una de les 1000 ampolles.
2: Trucar-me a mi?
3: No, a
2: Barna hi ha un parell de llocs on el tenen, també.
3: Doncs digue, collons.
2: Al carrer Ramon Turró, la bodega Mendoza, que és d'un argentí molt simpàtic, també tenen el vi.
0: I llavors què fas?
4: I és sense sulfits?
2: Bodega Mendoza, no...
4: amb sulfits.
2: No, sulfits a
4: jo
2: tope,
4: vull de tot, eh? Jo si pago vull sulfits.
2: S'ha de tastar, tio, el sulfit una mica.
4: Està bé el sulfit.
1: No, una mica de sulfit.
2: S'intenta posar el mínim de sulfits, però una mica per protegir el producte.
4: Si és generós amb els sulfits,
2: per protegir el producte.
5: Però és nociu.
3: Quan compres la farlopa no demanes a veure quin tall té.
2: Exacte, la informació nutricional no et ve impresa a la papela.
4: El cul algú durant 3.000 pounds. Exacte. Els sulfits?
0: No els sulfits, la farlopa.
3: Està bo o no, el vi?
2: Sí, ja no sé,
4: és acidrat o no?
2: No.
1: Vi negre, no? Bueno, si haurem d'obrir la puta ampolla.
6: No, no, jo no
2: soc partidari,
6: perquè ara...
2: No, no, no, ja
4: és per una gran ocasió i no és el cas.
0: Me l'ampolla me l'emportaré jo.
1: Bueno, que si voleu una...
0: Ja et convidaré a esmorzar.
1: Una caixa de galetes Tuyarro la podeu comprar.
4: Pues sí, pues jo sí que la voldré, perquè la galeta sí que m'agrada. Jo crec que ja estic mig diabètic mental i ja crec que...
5: Home, si cada setmana et foteu coca d'aquesta.
4: Cada dia, cada dia. Cada dia estic
1: diant. Potser hauríeu de començar amb l'altra coca.
0: Jo la putada és que
4: tinc tota la sang grumollada.
0: Al desembre, cada any quan em foten un anàlisi nou,
5: estàs pitjor.
0: Sempre en troben alguna nou. Ah, I ara m'han trobat sucre. Dic,
3: no s'hi no ha d'anar.
0: No s'hi ha d'anar. Però no m'obliguen, si no, no em donen les pastilles del colesterol.
4: Ara troben sucre, ara troben farina.
1: Bueno, a l'Amazon.
0: A l'Amazon què?
1: No les trobes allà.
4: Amazon Prime.
0: Sí, però si no vas amb recepta no te les donen.
4: Bueno, ja, ets, no te anem acabant. Ja va. Una pregunta, què esteu més contents, de la vostra cara o del vostre cos?
5: Del nostre cos.
2: Del nostre cul.
4: No, cada un. Del teu cul?
2: Sí.
4: Molt bé, t'agradaria tenir el cul a la cara?
2: La gràcia del cul és que no te'l veus, tio, per això t'agrada, perquè no cansa, saps?
4: Només has de saber com és el cul per lo que diuen d'ell.
2: Clar, exacte, en canvi la cara te la veus tant que al final et fot mandra, també.
4: Jo no me la miro gaire, la cara, a vegades com me la miro, hòstia, nen.
2: No agafes gaire...
4: T'has fet polvo,
2: no viatges gaire amb ascensor, ja ho veig.
4: No fas gaire bona cara.
0: Jo el pitjor és quedar amb algú de la família. Jo tinc una germana
4: que és bruixa.
0: Una mica pesadeta, sí, a part que és bruixa, és una mica pesadeta amb això, que sempre que ens trobem...
4: T'analitza la...
0: No, treu fotos antigues i comença a veure fotos de fa 20...
3: Clar, això és una trampa mortal.
0: Com un Déu, un club... Amb lo bé que tu estaves ja.
4: Amb lo bé que et creies que estaves ara fins que has vist
0: la
4: foto.
0: I a vegades em passa molt, sobretot això, amb futbolistes, no? De la meva quinta, de la meva edat. Veus Stoikov, veus Vaquero i dius, jo estic tan cardat com aquests fills de puta. I sí, ho estàs, perquè...
4: No te n'adones.
0: No te n'adones, tu vas fent el dia a dia.
1: Vas fent.
4: Bueno, ja també et diré una cosa, que l'Stoikov i el Vaquero, home, clar, que estan més cardats que tu, perquè s'han fotut tres vegades la farlopa que t'has fotut tu, sí. L'heroïna que t'has fotut tu, el cunyac que t'has fotut tu.
2: El que s'aguanta més és el Guillermo Amor, tio?
0: Sí, sí, aquest sí.
4: S'ha mort?
2: I això que va tindre un accident de cotxe superbèstia, no?
0: Ja, però bueno.
2: Bueno, potser es tracta de fotre-se-la amb el cotxe per anar aguantant bé.
0: Mal cotxe, no? No sé, però hi ha gent que sí que es cuida bé, que dius, hòstia, aquest no envelleix el cabron, no?
4: Miguel Ríos.
0: Mira, en Cisa, el nostre guitarra.
5: Ah, pensava que deies l'altre Cisa.
0: No,
5: perquè l'altre Cisa, tio, està per
0: l'altre. La guitarra de Fomni Pujol, el Cisa, quan tenia 18 anys semblava vell, perquè i ara que té 61 com jo, fa la mateixa cara que quan tenia 18
2: anys. Sembla un bailet. Això
3: li passa en Pitu, també.
0: Eh?
3: Ell semblava més vell.
5: Es va quedar cal per 20 anys.
3: Ara, sí, ara,
4: vell precoç.
3: Anys
4: però, ja, però jo ja els hi regalo, perquè tota la puta vida semblant vell...
1: Encara ressuscitarem i tot.
4: Ja, no sé.
1: Vinta.
4: I els que fan cara de nen i directament passen de cara de nen a cara d'alien.
3: No? Aquella...
4: Arriba un dia que el veus i ja se li ha fotut la fesonomia del cap a cara de Coca-Cola.
0: Hòstia, fa poc em vaig fotre una gamba superbèstia a la feina. Hi ha una noia a la feina de Cardedeu que va celebrar els 60 anys i va, ella estava allà ensenyant les fotos i clar, i la tia ens ensenya les fotos i vaig
4: de lluny allà, i no t'hi veus gaire.
0: No, sí que m'hi veig, però jo no sé qui és el seu marit. Vale, i
4: va ser el teu fill, és aquest gamba.
0: Dic, aquest calvo que és el teu pare. Diu, no, és el meu marit.
4: Bueno, ja sembla que li comença a sortir el pèl.
1: A mi porten dient-me calvo des de fa 20 anys, vull dir.
0: No, però vull dir, no hi ha perquè fos calvo, pel tema de que es veia
5: fet
1: ballejava.
0: Molt més gran que ella i resulta que
5: bueno, és un complit tan cobert cap a ella.
0: Sí, cap a ella.
4: Bueno, li has dit, aviam, els calvos sempre tenen bon humor.
0: Saps qui és? El germà del Xema de Cardedeu, de l'amic del Pepe, el germà està casat amb aquesta.
4: Ah, hòstia, i és calb? Doncs pues el Xema té un bon matoll.
0: Doncs pues mira, aquest va ser el calvo
4: de la família.
0: Es va quedar
4: als pèls,
0: devia ser d'una altra part.
4: Tu, que anirem acabant, perquè mal que us pesi. Sí. Vols fer la pregunta típica o no?
0: Ah, que ja les hem fet.
4: En queda una, però ja la farem i acabem, no?
0: Bueno.
4: O no?
0: Sí, sí, no, no, no.
4: Ja fem, pujarem, pujarem l'última i ja ni la comentarem, no?
0: Fem, doncs fem la, sempre acabem amb el mateix, que ens recomaneu algo. Un llibre, un disco, un, mira, abans un grup que hagueu vist últimament, que hagueu dit, aquest grup s'ha d'anar a veure.
5: Vale.
3: O aquest, ah, sí, sí, jo el recomano als Null, perquè...
0: Abans ho has dit esmorzar.
4: Ens has posat uns trossos, eh?
3: Sí, i bueno, jo...
0: Null, eh?
3: Null.
0: N-U-L. Ara quan arribi a casa me'ls posaré.
3: Són una gent molt maca.
4: Hi ha un de Pènicol, s'ha dit, no?
3: Sí, l'Ignasi, d'aquí del Baix Montseny, una persona encantadora. Bueno, són molt macos tots, són del Vallès i...
4: i... si són del Vallès, són macos.
0: Són, no? Més agressius que Pènicol.
3: Sí, és hardcore molt, molt guapo, molt potent.
0: Que guai. I... no, perquè Pennycox el que els hi passava és que els discos estaven tan ben gravats i amb les guitarres aquelles tan netes, i llavors quan tocaven en directe sempre sonaven molt més marranos.
3: Doncs
0: del
3: això
0: que...
3: ja et diria que és al revés.
0: És al revés.
3: És al revés, perquè el que tenen gravat sona guapo, però en directe és molt guapo. És molt potent.
0: És contundent.
3: Sí.
5: Jo recomano el disco nou de Power Burkas, que no sé com es diu, però vam tocar amb ells l'altre dia.
4: Increïbles, tio.
5: I, hòstia...
2: bons.
0: El tinc a casa, perquè vaig una comanda de Becora i me'l va regalar, i encara no l'he escoltat.
4: Jo també el tinc, que surten ells en plan rotllo Boniem de l'Espacio, la portada.
5: I a més, bueno,
4: com es diu? A més a més l'ha gravat en Joanot dels FP.
5: No els havia vist mai.
0: Un grup dels Power Burkas que no han vingut mai al programa.
4: Jo m'he fartat de dir-los, eh? M'he fartat de dir-los.
0: Però vull dir, són d'aquest jovent...
4: són parits i deixats estar.
0: Usonenc, el que dèiem, jovent usonenc
4: modernaco.
0: Modernaco.
4: Modernaco són, no, aquests són parits i deixats estar, aquells estan bueno, perquè...
3: són una mica en l'espectro, com jo, són una mica autistes, no?
4: Una mica en l'espectro. És que, per exemple, la portada és bastant espectral.
3: Sí, sí, sí,
4: hòstia, quina ràbia, perquè no me'n recordo de com es diu el disco, perquè sobre el no som fum, no fum fam.
5: Pues és disruptiva, la pantalla, ai, la portada.
4: És increïble, tio, és increïble. Aquella, tio. Rotllo evangelisme, evangelisme evangelisme discotequero, saps? Sí, sí, del setè mil·lenni. És increïble. Totes les portades, perquè n'hi ha una que surten en plan rotllo som una banda demo, que també és molt bèstia, tio.
5: Són una banda demo, no?
4: Són una mica una banda demo.
5: Sí.
4: Hòstia, molt bons, tio.
0: Bueno, recomaneu més coses, més coses.
1: Jo, pues, recomano un documental que vaig acabar de veure ahir mateix sobre, bueno, sobre el 1984 d'Orwell. Com, bueno...
0: on es pot veure?
1: Jo l'he vist a Movistar, no Movistar. Sé si està...
4: a Filmin,
1: com
4: se diu? A Filmin em sap que també hi és.
1: 1984 d'Orwell, vale, vale, o alguna cosa així. Vull dir, no té gaire... de... I, bueno, parla de la distopia que va... que va escriure Orwell, però portada al món actual, que realment fa... O sigui,
3: però tu ets del partit, o no?
1: No, no, jo intento fugir del partit.
3: La gent no se l'ha llegit bé, que
1: em persegueixen, tio.
3: I hi ha un moment que parla del lumpen proletariat, no, diguéssim, que és penya que està completament al marge, o sigui, no estan ni vigilats, perquè no cal. I la gent que està vigilada són dels del partit, els funcionaris.
1: Però en Winston està vigilat.
3: Com a pares, treballar pel partit.
5: Són com els que dèiem abans.
3: I la gent no ho no ha acabat d'entendre. Però és, jo, és una opinió personal.
4: No,
3: personal.
4: Un moment, per això també va per les purgues estalinistes. A Stalin, com home, va clar, purgar la gent, no, els que purgaven eren els del partit.
3: Sí, clar, sobretot,
1: Orwell sempre ho deia. Però, o sigui, ell denunciava els totalitarismes. O sigui, era igual del signe que fossin.
3: El...
1: vull dir, ell estava afiliat al Partit Laborista, però bueno... l'època en la que va viure...
4: De fet,
3: per
4: mi l'estalinisme no té res a veure amb el comunisme. De fet, l'estalinisme és una cosa que van copiar dels nazis i que el capitalisme ha copiat de Stalin. Perquè tu te'n vas a currar i és com si visquessis a l'estalinisme. Que si aquest...
1: Si ser comunista no és ser un heroi de la llibertat. O sigui, aviam, no sé si hem d'entrar en tema polític, però...
0: Entra.
1: A mi el comunisme... A mi em dóna bastant pel cul el comunisme, vull dir... així de clar ho dic, vull dir...
2: el capitalisme
1: és un totalitarisme, no? Com qualsevol altre.
3: O sigui,
1: al final el que busca és controlar la gent, sotmetre-la
4: confon el comunisme amb l'estalinisme.
1: Bueno,
4: jo crec. Bueno, no dic que sigui el teu cas.
1: Digue-li Stalin. O sigui, una altra cosa és que em parles de socialisme i d'una repartició equitativa i d'una justícia social. Vale? Això jo estic d'acord amb això. Però collons, que fotis a 50 milions de persones a treballar perquè a tu t'ha vingut un puto deliri de grandesa, doncs
4: bueno, però això no és comunisme, joder, tio. Tots
1: bueno,
4: això plats,
1: no ve a fer Stalin a la Unió Soviètica, no?
4: Que Stalin per mi no és comunista, tio.
1: Però és l'heroi dels comunistes, l'Stalin,
4: no? No, home, no, collons, de quins comunistes és l'heroi?
1: Bueno, no sé, alguns que conec.
4: Molt pocs, tio, si la veritat els va matar ell, tio. Més de la meitat els va matar ell.
3: Tu escoltes el Roberto Merdó.
5: Que va, jo no el tio, tio.
4: Roberto Vaquero.
0: Veus, Vaquero.
4: Roberto García Vaquero.
1: No li feu cas, no li feu cas.
3: Jo des d'aquí li envio un missatge a Roberto Vaquero que vingui a menjar la polla, però ràpid, sisplau. Que em servia escopes a... allà a Sant Andreu, i ara vas d'aquí, vinga, vine aquí.
4: És de Sant Andreu, aquest?
3: No, però tenia... gestionaven el...
5: Tenia una concessió, de... tio.
3: Sí, gestionaven hòstia, el bar de l'Harmonia.
5: Sí. Sí. El bar de la piscina, saps?
4: No
3: sí,
4: no,
3: fa un parell d'anys o tres.
4: No,
3: bueno,
4: no,
3: potser
4: no
3: més.
4: Pot
3: ser. Sí, tu has sabut. Bueno, jo vivia a Sant Andreu, aleshores. I...
4: Però si he anat al bar de l'Harmonia.
1: No, a mi m'ho han dit això, també. Eh?
3: Ah, no, jo us ho garantitzo. Era...
1: A mi m'ho han dit això.
3: Els seus Minions...
4: Sí?
3: Estaven allà gestionant el bar i ell ja estava molts dies.
1: Vale, però jo em refereixo a això, aquesta merdosa.
3: Bueno, això, Roberto Vaquero, que vinguis a Sant Celoni un dia.
4: Bueno, què me recomaneu? Menjar, algun menjar...
0: Que t'explicaré un cuento.
2: Dormir amb la finestra oberta aquests dies, jo recomano bastant.
4: Això perquè no tens una carreterota al costat, no? Sí.
3: Clar, doncs, pots anar despullat, tio, i va bé, eh? Vas despullat i finestra oberta.
2: Sí, despullat, finestra oberta.
1: I el ventilador.
2: Llençol abatible, és a dir, que si tens fred... O hi ha mosquits, si hi ha mosquits te'l fiques
1: al plan Casper.
2: Rotllo fantasma perquè no et piquin a la cara.
4: Jo crec que aquests catxarros dels mosquits crec que porten estricnina, aquests que poses a l'escalfador.
2: Clar, per això és millor fer-se la mòmia amb el llençol i si et mores, doncs mira, el millor, tot això que tens.
4: Lleves serrant les dents,
0: saps? Recomana'ns un vi... baratet, allò entre 5 i 8 euros que valgui la pena.
5: El de Cal Canal.
2: Hòstia, entre 5 i 8 euros.
5: Ah, no, aquest el de Cal Canal, no.
0: Que sigui fàcil de trobar en un súper.
4: El Lidl, no?
0: Big Bowl. No, és que digui.
4: De Txernòbil, vi de Txernòbil.
2: Jo no recomano, mira, jo no recomano en general vins per menys de 7 pavos.
3: Bueno, comencen, entre 8 i...
2: Comencen a ser una merda. Justament, aquests dies que hem estat de revetlla, celebrant Sant Joan, etc, etc, recomano molt... els caves Portell de la cooperativa de Sarral, de la Conca de Barberà.
0: Escala, jo t'estic dient vi, eh?
2: Bueno, però és vi escumós, és vi.
0: No. Jo et dic vi, vi negre.
3: Vi negre.
0: Vi d'homes.
1: Vale, jo recomano...
2: Un vi negre que estigui bé per aquest preu.
1: Jo us en recomano
2: vostès, per exemple, cooperativa de Gandesa, cooperativa de Bot...
0: Sí?
2: Tots els vins negres de la Terra Alta són preus molt econòmics.
0: I guais.
2: Vins de cooperativa i de puta mare.
1: Jo us en recomano un, el blau.
0: Blau?
1: Sí.
4: Però és blau o...?
5: Però negre, no?
1: És negre, és blau.
5: No és blau.
4: Això dels biscuits no, sempre diu, el vi blanc
1: com
4: és
1: que
4: pels
1: blau,
4: peixos
1: vi, Jordi,
4: i el vi negre per les persones.
0: Ara porto una temporada que a casa comprem un que es diu Farfanya, que és un costés, i val 6 euros aquí al Capravo. I
2: es deix veure.
0: I bé.
2: Doncs endavant.
0: Això et deia si n'hi havia...
4: si et feies una oferta.
0: Hi havia una època que comprava cap de ruc, d'allà de Montsant.
4: Bé, això no val
0: res. I ara, no... és que valia 4,5, 5, 5 i mig,
1: sí, això.
0: I ara val gairebé 10 euros.
2: Bueno, és que
0: suposo
2: tot
0: que ha comprat molta gent.
2: S'ha posat de moda.
4: S'ha posat de moda. I què opineu vosaltres que esteu al cas del rotllo vinyetaires i tal i qual, que de repente s'ha posat de moda fer-se els graciosos a les etiquetes?
2: Això és de filla.
3: Uau,
2: això és de filla.
3: És un tema,
4: llufa,
3: això.
4: Llufa divertida.
1: Això és
4: no
1: com,
4: sé què, el conill com, amb cipote.
1: Això és com tatuar-se...
3: S'ha d'acabar, hem d'acabar amb això. Sí.
4: Sí. L'avión loco.
2: El malparit.
4: El pedo de tu padre.
2: El barrut, el no sé
4: sí.
2: què, el
4: no,
2: subnormal.
4: També, eh?
1: No, però
4: el subnormal.
1: Això és com tatuar-se
4: el pinxapenis.
1: La flor de la llamborda de Barna, saps? És una subnormalitat de l'època.
4: Extrema, no?
1: Sí, sí.
4: No es pot ser més mediocre.
2: Jo us recomano...
1: A més, la meitat de la pella que portes de tot són
2: guiris,
1: saps? Lo qual és més
2: una copa de cala portes... És que
4: sí,
2: sempre,
4: va, sí.
2: Sempre funciona aquesta
4: revina. Amb una neula, xerrupar amb
2: la neula.
4: A casa
2: n'hem begut molt amb els amics.
0: Portell, eh?
2: Ens ha agradat molt tant el rosat com el brut natura, està molt bé. Una copeta
4: jo
2: de cala...
4: Jo estic en contra de l'alcohol,
2: ja. Després et fiques al disco del
4: alcohol,
2: del Justo Betancourt. Pa bravo jo, el Roger
4: wow,
2: segur que el coneix.
4: M'encanta, home, clar que conec Justo Betancourt.
2: Jo crec que ja ho tens en l'estiu solucionat.
4: Increïble, no és dels que més m'agrada, però em fa gràcia.
2: Però està
4: en
2: molt
4: té
2: bé.
4: Un amb el Willy Colón, em sembla,
2: és
4: que
2: possible.
4: Surten amb un tàndem, tio, a la portada, i dius...
2: És que clar, és que...
4: Has estat tarat.
2: Ja, si a sobre li fots el tàndem pel mig, és l'hòstia,
4: tio. Amb el Justo Betancourt.
2: Però bueno, això, una mica el que vindria a ser la salsa, t'ho soluciona l'estiu. La salsa i la bombolla.
4: És increïble. Què més? Doncs... Tu recomanes alguna pel·lícula o alguna que has vist?
0: Ahir vespre vaig
4: a casa
0: veure...
4: sempre mirem el que tu dius.
0: Sí.
4: No, ah, molt.
0: Ahir vespre vaig veure Ultras, un documental que hi ha a HBO.
5: Algú nou, algú nou.
4: Ja no, estic fart, de pel·lis de fa.
0: Va fer gràcia perquè...
4: De nazis.
0: Hòstia, va fer una mica de ràbia perquè surt el fill de puta de l'Ochaita,
5: sí,
0: com un senyor gran, que ja ho sé, com jo, una mica més gran, el tio dient, no, bueno, és que el que fan ara, allò... I ho focalitzen molt... El primer capítol amb el Frederic Rouquier.
5: Ja. Yeah.
0: O sigui, és com si ataquessin molt.
5: Hòstia, però és molt,
0: sí,
5: molt,
0: sí, és
5: molt
0: repetitiu.
4: Molt no sé,
0: és seriós. Llavors amb el Aitor Zabaleta, vale, i el tercer amb el Jimmy, amb el...
5: Ah, vale.
0: O sigui que bàsicament enfoquen molt
3: als grans
0: al Barça i a l'Atlètic de Madrid. Yeah, yeah. I el Madrid van entrevistar allà l'Ochaita, que va dient, "Bueno, sí, no sé què, tal com si fos saps, un...
5: Ja, ja,
3: un que passava per allà, no?
0: Simplement era un roncero de la vida que, ja, que anava allà a animar, no?
3: Jo vull des d'aquí enviar un gran insult també a Manuel Carballal, a Antonio Salas.
4: Qui és?
3: Antonio Salas és el diari d'On Skin, no sé si va ser molt famós.
0: És un llibre que el tio en teoria es va infiltrar. En teoria,
3: en teoria, és tot un recull de merda d'internet. I és un magufo d'aquests, periodista del misteri, que es diu Manuel Carballal. Des d'aquí li envio el meu insult.
4: Però
3: aquest
4: tio deu estar allà, perquè aquest llibre és
0: van fer una pel·li, una sèrie, fins i tot.
4: Aquest el Rerrit sempre el trobes.
0: En el documental aquest...
4: No he mirat ni la solapa.
0: En el documental aquest també surt el Carles Vinyes parlant bastant.
3: Hombre,
5: clàssic.
3: I una altra recomanació, que és tornar a mirar Els Sopranos.
0: La millor sèrie de la història.
3: La millor. L'altre dia vaig llegir
4: Soplanos.
3: Que, o sigui, i m'ha explotat el cap. Que David Chase va explicar, li preguntaven pel final dels Sopranos si havia mort Tony Soprano, i va dir, és que Tony Soprano mor a cada capítol. Llavors, jo ara estic tornant a mirar la sèrie amb aquests ulls, no? En plan, és que cada capítol mor, és una passada.
4: Mira, un petit
0: tu la mires...
4: on està?
0: La mires... El Soprano està...
3: HBO.
0: HBO també.
4: Mira,
0: sí.
4: No la tinc.
0: Jo crec que la tinc amb...
4: Jo la tinc
3: en DVD, me la vaig comprar.
4: Tinc una imagina d'HBO, però sense O.
0: Jo crec que la tinc amb DVD, Roger.
3: Jo soc d'aquests, també.
0: Jo la tinc amb DVD i ja et donaré els DVDs.
4: Però no tinc DVD, ja, se'm vaig arrencar. Vas fotre un toc a un disco de la biblioteca i se'm va quedar allà clavat.
0: No, però això ja et donaré... Tinc un DVD per allà a casa i ja te'l regalo.
4: No, si em sap que vaig al Todo 100, el que passa que si torno a portar un DVD a casa, la Cristina me'l fa per cul.
0: Tu que ara mires en versió original?
3: Sí, sí, sí.
0: Clar, jo no. I llavors...
4: Entens o no per això l'anglès?
3: Sí, bastant. Sí.
4: Putos autistes, com saben anglès?
0: La Maki, la cantant de Gangsters, em deia, un club, mira les discussions de Tony Soprano amb la Carmele,
3: sisplau,
0: en versió original, i quan es discutien, treien, ho canviava. I així,
3: és meravellós.
0: És meravellós.
3: Sí.
4: Fins de puta.
0: És que hi ha cada personatge espectacular.
5: I tu què recomanes?
4: Jo què recomano? Hòstia, ara sí que m'has mort.
0: Hòstia, per ser una... Tu sempre recomanes...
4: No, ja he recomanat abans la pel·li aquella dels estudis.
0: Tu sempre recomanes llibres. M'estic llegint aquest, aquest que va ser un superboom aquest any a Sant Jordi, del Prat sobre Roca, del no sé què, Gil Prat sobre Roca, el xaval aquest.
4: Sí?
0: I m'està agradant moltíssim.
4: Com es titula? Dóna pistes.
0: No sé què, del silenci...
4: The Sound of Silence.
0: Sí, calgo així.
4: Bueno, jo, mira, recomano una cosa
0: moltíssim
4: que m'ha recomanat el Miquel Cabal, que és El Vértigo, que és de la Eugènia Ginsburg. Ara... Tots els llibres que llegeixo són de la família Ginsburg. La Natàlia Ginsburg, el Carlo Ginsburg, aquesta Ginsburg, un altre Ginsburg que va estar al setge de Stalingrad, també me l'he llegit. Pues aquesta és sobre l'estalinisme i sobre la repressió estalinista. I uau, vaya tela, perquè amb una mateixa cel·la tenien un que l'havien acusat d'intentar matar en Petrichov, i a la cel·la al costat tenien en Petrichov mateix. Si l'he matat, sóc bo. Saps, deixeu-me en llibertat. Doncs no, tots allà.
0: La gran purga.
3: Perdó per
4: increïble.
3: Petrichov,
4: No, he dit...
3: Aliança catalana, eh?
4: M'agrada molt, molt la granja, granja Petritxols i menja molt bé.
0: L'altre dia vaig veure que els d'Aliança Catalana ja tenen alcaldable per Barcelona.
4: Per cert, un moment, que et portes tatuat l'àguila de les granjes a la catalana.
3: Clar, clar.
4: A mi m'agrada... Feien uns biquinis XXL.
3: No, no, al meu barri...
4: Ja existeix o no?
3: No, ja no existeix.
1: No, alguna en queda. A la Sagrera n'hi ha una.
4: I fotien uns biquinis així, que eren com un LP, era com la tapa d'un LP.
3: T'ho cobraven, eh? Això al meu barri...
4: Bueno, però no era per fotre-se'n un parell de cop d'any.
3: Però
4: et foties
3: allà el biquini català.
4: El biquini català, que gastàs un pot de mostassa.
1: Ni sobrassada ni polles amb miracle.
4: No, no, no, amb pa d'allò, amb pa d'ordi. Què veus?
1: Jamoi, què és?
0: Jo crec que ja...
4: Un moment, no, hi ha una cosa que no han comentat, i abans hem comentat, que ara que dic amb pa d'ordi, que a la portada d'un EP de la Copla, que hi surten l'assassinat de...
5: Sant Jordi.
4: Per què? Perquè les tradicions, què? Estan per assassinar-les?
3: Absolutament.
4: No? Per què vau decidir fotre... l'assassinat de Sant Jordi. I qui va matar Sant Jordi? Com s'entenen de Grims?
3: Bueno, tot té un principi i un final, i al final, no? No sé. Com va morir així? Doncs fotem-lo, no?
4: Però què va morir? En una casa d'apostes?
3: Sí, era, realment... A veure...
0: Li van tallar el cap o no?
3: Li van tallar el cap.
4: Els ous?
3: Pues segurament també.
4: A on? A on? A Ciutat Badia, on?
3: A Sant Celoni, segurament.
4: A Sant Celoni ja fa olor, eh?
0: Home, sí. Va matar el Sabater, no?
4: De sucarrí.
3: Clar.
0: Aquí a la Roca, mira.
3: No,
0: tenim un carrer que és Quico Sabater. Aquí a la Roca.
4: En sèrio?
0: És curiós.
5: Sabeu que Quico Sabater va néixer a l'Hospitalet de Llobregat?
0: Sí.
5: Al costat de casa meva. I llavors ens explicaven que que de tant en tant es veu que anaven que els tios apareixien per allà per la família vestits de capellà, ell i el seu germà, no? I els tios es passejaven per allà vestits de capellà. I que en una ocasió els estaven buscant i tal, i el germà i el Quico es veu que i havia fugit dalt, i el germà es va passar 2 dies a dalt d'un arbre, sí, amagat perquè no el trobessin.
4: Uau.
5: I que la germana, bueno, es veu que la putejaven i tal, i tallaven els... la rapaven, la ràdio repressió i tal, sí, sí.
4: Molt bèstia, molt bèstia. Bueno, però res, acabem o què? No, digues.
3: No, no, aquest disco, quan el vam treure, estàvem en plena aixament del procés, no? I nosaltres que som...
4: Va ser
3: gats
4: predictiu, va ser predictiu.
3: Som gats vells. Ja sabíem que era...
4: Això acabarà malament.
3: Era una moguda.
0: Era un
3: sí, exacte. Manera, no? I vam dir, va, fotem això, a veure si algú...
4: A mi em fa gràcia el procés i tal, perquè de sobte la policia una mica es va inventar que els independentistes eren nazis. I fins llavors no hi havia independentistes nazis. Però de sobte, o sigui, saps? De sobte hi ha 10 milions d'independentistes nazis. La meitat són vots de mentida. Però si mires a
0: les properes eleccions t'ho explicaré si són vots
4: de mentida. Si mires els diaris i tal i qual, que si Liu Forn, que si no sé què, que si en Vallejo, que tots comentaris nazis de punt de pala. O sigui, que de sobte... Tots aquests fills de puta actuen en consonància amb els serveis secrets espanyols o què collons passa?
5: Bueno,
4: no és una pregunta, és una pregunta. Què més? No badallis.
0: Convergents.
4: Joan, digues alguna cosa, que per marxem.
2: Bueno, falta algun tema o no?
3: Inútil
4: sí.
3: Total. No?
4: Home, va, el més bo.
2: Doncs va.
4: El més bo que ja no voleu tocar mai més.
2: Fotem-li,
5: bueno, va. Bàsicament contra la policia, ja està.
3: Però, un moment, quin no. Era? Quin és?
4: S'està coguent.
3: No, un moment, és que, clar, hem tocat un altre després.
4: Ha tocat una altra?
3: Sí.
0: Pues va, anem a escoltar.
4: Pues aquí em s'està coguent.
0: És la versió de
3: Xavi 69.
0: És la versió de Xavi
3: 69. S'està coguent una venjança que és una història que parla d'Olot, bàsicament, i la seva crònica negra.
0: Doncs vinga, anem a escoltar la versió de Xavi 69 i després d'això.
3: I ja marxem.

0: es pensava que acabaria el programa.
1: Jo he d'anar a pixar.
0: No, seguim.
2: A veure,
0: però com us ha anat la vida des de que teníeu 3 anys, entre els 3 anys i els 17? Vull dir, quines traumatitzacions heu tingut?
2: Com ens van fer skins, no? Això m'ho van preguntar.
3: Encara queden cervesa.
0: Recordeu la primera clenxa que us vau fotre?
2: Perquè som... L'altre dia, algú em va preguntar.
0: Tothom s'ha anat. Va.
2: L'altre dia, apuntós, algú em va preguntar per què us vau fer... Per què sou skins?
0: És
2: una gran pregunta.
0: O sigui, i què? Per què sou skins?
2: No ho sé.
0: Sí, per què? Tu, Chua, per què és skins?
2: Tens els motius, no sé.
0: Però Chua és un barri de Tòquio.
4: Sí.
0: Ah, no, Shibuya.
2: Sí. Tu per què ets skins?
0: Per què et diuen Chuya? Per les xoies, no. Chuya, per... Xuba, per què?
2: De Sobirà Babot.
4: Jo em dic Sobirà Babot, de cognoms.
0: Ah, Sobirà Voldemort.
4: I és com una...
0: Sobirà...
4: I és com un... Bueno,
0: com es diu?
2: Un acrònim dels seus cognoms.
0: Ah, Subai.
2: Sobirà Babot.
4: El tema aquest de...
0: Dels skinheads.
4: S'està coguent una venjança.
0: Sí.
4: Parla sobre les aventures de...
2: Com que envia el tema?
3: Les 4 últimes, ja, home.
0: Cadascú parla.
3: Hòstia.
4: Bueno, parla sobre les vivències protagonitzades per Pere Puig, que era un paio d'Olot, que el tio estava fins als collons, ja estava, era un d'aquells que dius, hòstia, és que estic fins als collons i tal, i el tio...
2: Li estaven prenent el pèl, bàsicament.
4: Va agafar l'escopeta,
3: va
4: anar a la caixa, va matar el tio que hi havia allà, i després es va apel·lar al seu jefe, no? O algo així.
0: Sí. Això es fa poc, perquè...
4: Un heroi.
0: Amb l'operació que tenim...
2: Sí, sí, fa poc.
0: Fa poc. Què més? Escolta'm...
3: Si a vegades és estrany que no passin més coses, sí, que funciona tot plegat, clar. Que no hi hagi gent més cabrejada que digui...
0: Recomana el documental que hem parlat abans. El de la mano que aplaudis sola.
4: Ah, sí.
0: Va!
4: Es Lord diu Kitchen. One Hand Don't Clap, que vol dir una mà sola no aplaudeix, i és sobre... la història o el rotllo del calipse de Trinidad i Tobago durant els anys 70-80, jo crec.
0: Això és la puta polla, que l'has de veure, tu tens fill,
3: sí, no? Sí, bueno, té el meu fill, però li agafo la cosa.
4: Vale, sobretot a...
3: Que ell m'agafa a mi tota la vida.
4: Sobretot està com bastant centrat en les figures de Lord Kitchener, que és com el gran màster, l'heroi absolut. El gran pare, tio, exacte. Del calipse modern.
2: A casa són més de Mighty Sparrow.
4: I Calypso Rose, no?
0: Calypso Rose.
4: I Calypso Rose, que bueno, és una altra artista i tal, o sigui, magnífic. Un rotllo...
0: Una xalada extrema,
4: una autèntica passada.
0: Van restaurar tot està allà, amb els colorins...
4: Sí.
0: Què més? Ja està, ja ha marxat tothom, no? Hi ha algun altre tema o no, per parlar?
2: Bueno, tenim l'últim.
0: Hi ha un llibre sobre l'Lord Kitchener.
3: No hem parlat d'una cosa molt important.
0: Quina?
3: Saps que sempre fem els nostres 30 segons de futbol.
4: Futbol. Esteu seguint el Mundial o què?
3: Home,
4: aneu amb Espanya, no?
3: Jo cada dia.
0: Aneu amb Espanya. Aquest sí que va amb Espanya. A casa es debat sobre Jordi anirà amb Espanya o Jordi anirà amb Espanya.
3: Sí que n'hi ha, si les he portat.
2: Són aquí.
4: És que no volia, no he gosat preguntar-ho directament.
0: Ja, no se sap.
4: En cap moment.
3: No, ara us ho
0: jo crec que és ambigu, és una mica por.
3: No soc gent ambigu i t'ho he explicat abans. Jo vaig a favor de Messi sempre, i d'Argentina.
2: Però sí que vaig amb la moguda aquesta dels jueus, així, fent petons. Jo aquí ja no vull saber.
4: Trump.
2: Messi,
5: Però si el Messi li ha xubat el cul al Trump i al Mireia.
2: Jo, sionistes, ja...
5: És un fill de puta, home.
3: Això ho m'explica.
5: Estic d'acord, és un tros de merda, tio.
3: El que vulgueu, a mi m'és igual, això.
5: És un tros de merda, home.
3: Ara parlem de futbol.
0: No me'n recordava. Abans, com has dit, he pensat, mira, és graciós.
5: El futbol no és política, una polla,
3: que no. Et vaig explicar
0: la
3: dicotomia aquesta d'anar amb Espanya o no anar amb Espanya.
0: A veure,
3: m'estic
0: sentint,
3: Però no marxis.
5: S'ha acabat l'entrevista.
3: Si no hi ha res, ja va
2: a
3: la mena.
2: Bueno, a veure, sisplau.
3: El tema d'Espanya que està passant en aquest Mundial és que els madridistes
5: crec que hi ha un cadàver
3: estan
5: a la sala
3: en contra
5: de
3: d'Espanya perquè no hi ha cap jugador madridista. Perquè hi ha 8 jugadors del Barça. I llavors, això l'únic que em fa pensar és dir, hòstia, saps que... No dic que vull que guanyi Espanya...
2: Tampoc passaria res.
3: Però, sí, o sigui, és molt fort que...
0: Jo crec que deu ser... acabaríem per aquí.
3: No, jo crec que deu ser l'únic país del món on bascos, gallegos, certs gallegos, catalans, i ara, a més, madridistes en contra... O sigui, madridistes... obertament a favor de Brasil, França o Portugal, parlant de Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior i Mbappé, no? I llavors dius, hòstia, que els donin pel cul també en certa manera, no?
5: Sí. A mi el que em flipa...
1: Hòstia, és Espanya, tio.
3: No, ja ho sé.
2: Aquí,
3: no,
2: jo, mira, a mi si Roberto Vaquero, si Roberto Vaquero està en contra de la selecció espanyola, jo ja firmo, ja puc morir.
0: És una inselecció.
2: Sí, que es morin tots ja.
3: És algo molt curiós. I ahir el vespre va passar...
0: I per què a Itàlia no passa mai? Què passa?
5: A mi el que em sembla curiós...
3: Els italians...
0: Hi ha algú de cocaïna, hi ha algú de cocaïna. Allà de cocaïna.
3: No sé si... El que és molt heavy d'aquest mundial...
0: Estan tots a l'illa d'en Heimstein.
3: La selecció de França sí que és molt graciós perquè... Graciós o... De cara a l'ultradreta, perquè l'ultradreta francesa també està super agobiada, perquè
0: tots són negres.
3: Tots són negres. O sigui, ahir mateix...
2: Bueno, sempre ho han estat, una mica.
3: No, però ara més. Cada cop, ahir eren 10 negres,
0: però
3: i l'únic blanc que hi havia
0: és
3: fill d'espanyols, que és aquell el Teo Hernández. O sigui, de la can... Saps? Vull dir, o sigui, no, tenia, no hi havia ni un... Ni un...
0: No, ja t'entenc.
3: La meva jove és sarda, però el seu pare és sardo, sa mare boliviana, però viuen a París. I llavors ells també ho diuen a França, però per altres motius. I a vegades parlem d'aquest tema i clar, ella dic, Carla, dic, què pensen els francesos? Diu, ui, l'extrema dreta està superagobiada i superemprenyada amb això de...
0: De fet, quan van sortir, a celebrar alguna cosa i tots els que sortien eren marroquins, sí, i africans, clar, i van cremar-ho tot, que clar, és el que s'ha de fer... Però si serveix per algú el futbol,
3: però són aquest a França
2: era per cremar coses,
0: cremar el Pockins, cremar el McDonald's,
3: a França, tots
0: el fot de canaletes,
3: tots aquests xavals són francesos de quarta generació, el millor,
0: són més francesos que l'Event.
3: Exacte. Pues i pues, per cert, d'això hi ha un documental,
0: com es diu?
3: Que es diu 2010, crec que es diu 2010,
0: i ha passat,
3: sí, però va sobre això, sobre com va començar la selecció francesa amb Zidane, Makeleles, com va començar la selecció francesa, això, a no haver-hi jugadors entre cometes argelins, negres, tot això.
0: Francesos el que fan bé és el formatge.
2: Sí.
3: No,
2: hi ha alguns, no tots.
0: No tots, home, però sí.
3: No, a més, aquell mundial no els hi va anar gaire bé i totes les culpes de que França, no, aquest documental ho explica molt bé, o sigui, fins i tot la premsa, tot això, va anar a carregar contra Zidane, contra els negres i els argelins que estaven a la selecció, que llavors el 2018 van ser campions del món, no? Bueno, això, vull dir que...
0: La samarreta de la selecció francesa és aquella de Louis Vuitton, encara, o no?
3: No, és l'Ecoque Sportif.
0: Però no n'hi havia una que havia fet Louis Vuitton, una vegada, Louis Vuitton.
5: Hòstia, ha començat a veure un documental.
3: Ja que estem aquí.
2: Era italià,
0: Louis Vuitton.
6: No, era català, Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton.
2: Vuittoni.
3: Ja per acabar,
0: Vuittoni.
3: Ho hem fet cada any.
0: Vuittoni, és una marca de pasta, no?
6: Vuittònica, eren flowers, Vuittònica.
0: Vuittònica, Gips. Què?
3: Que ho fem cada cop que hi ha Mundial, hi ha Eurocopes... Sí,
0: una porrilla.
2: Ah, molt bé.
3: De qui serà el guanyador d'aquest Mundial?
0: Va.
2: Jo espero que guanyi Iran, no sé si...
5: Anglaterra.
0: No, fem una cosa. El que voldries que guanyés i el que creus que té més possibilitats de guanyar, no?
3: Jo voldria que guanyés Argentina, però crec que guanyarà França.
0: Jo voldria que guanyés Iran, però crec que guanyarà Escòcia.
5: Jo voldria que guanyés Anglaterra i crec que guanyarà Anglaterra.
0: Aquest és molt de Santa Coloma.
3: Harry Kane, jo sóc molt de Harry Kane, eh? Bueno, dels meus
5: jo sóc del West Ham.
6: Jo voldria que guanyés Holanda.
3: Holanda per la Frenkie de Jong.
0: Però si no hi són.
6: Bueno, perquè Holanda és com el Barça de la selecció.
5: Països Baixos.
0: Ara es diu Països Baixos, no?
5: Baixos.
6: Bueno, ja m'has entès.
5: Baix.
6: I no tinc ni puta idea de qui guanyarà, no es pot saber això, tio.
0: Senegal, ojalà guanyi Senegal.
6: Guanyarà Brasil.
2: Jo vull que guanyi Palestina, que no hi és, però sempre que guanyi Palestina, i crec que guanyarà Espanya contra el meu, o sigui, a contracor, però crec que guanyarà Espanya.
0: Normalment guanyen els països més feixistes, són els que guanyen. Sí. Espanya és un país bastant feixista. En Xuba no ha dit.
2: No ha dit.
0: Okay. Qui t'agradaria que guanyés i qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No, és que no tinc ni idea.
0: Bueno, jo tampoc.
5: És igual, tio.
7: No, Espanya no puc dir ni
1: però és que ningú diu que
7: diguis
1: Espanya,
7: pot ser
1: Espanya.
7: El company ho ha dit, tio.
8: És que veig que hi ha, no hi ha com un discurs de tolerància a l'espanyola.
2: No, no, no, no, no, no, no t'equivoquis. No t'equivoquis. No t'equivoquis.
0: Hi ha un discurs de difusió cervantiana.
8: A veure, quins estan vius?
7: És igual, és igual. Jo he
2: dit Palestina, que ja no hi és.
8: No hi és, Palestina.
1: Senegal, Corea del Sud.
3: Senegal van guanyar ahir 5-0 i, sí, i han passat
1: Curaçao,
3: a
8: guanyar el Mundial.
3: Curaçao. Va guanyar Senegal 5-0, no me'n recordo. Ah, i mira que ho vaig estar
1: es
3: mirant.
1: Es trobaran a Marroc o no?
3: No, Marroc juga contra Holanda. Bon partit, bon partit.
8: No,
3: Marroc té molt bon equip.
8: Jamaica,
3: eh?
8: No,
3: Jamaica no hi és. No hi és, no hi és. Però ja, aquest any ja...
1: Martiniga?
2: Marroc tenia del porter que era el Sevilla, que era molt bo, tio.
1: Martiniga?
2: El bono.
1: Oh, from Trinidad.
8: Sí, que
2: molt bo aquest país.
1: Bueno, doncs acabem. Alguna... Ah, que és la cançó que no està al paper. Quina és?
2: Ah, Inútils Totals. És la primera cançó.
3: Que ens defineix a tots una mica el que ha fet durant aquesta...
2: Sí, la vam fer...
1: És un homenatge a nosaltres mateixos.
7: Dos hores i mitja.
2: La vam fer pensant amb els Mossos d'Esquadra, però es pot aplicar...
7: Hi ha un cadàver a la sala de gravació.
1: Hem acabat... Ja, pobra, tio. Un dia es quedarà també.
3: Bueno,
2: moltes gràcies.
0: Es quedarà com el fill del Trueba.
2: Moltes gràcies per tot. Ha estat molt divertit, això.
3: Ei! La copla, nen!
1: Inútils Totals. Bona nit a tothom.
3: Ho heu passat bé, nois?
2: Oh, hey,
3: hey, heu esmorzat bé?
2: Hey.
3: Avui hem fotut quatre caps i pota, no?
2: Sí, sí. Hey. Déu-n'hi-do.
3: Mira, avui m'he canviat de galtes a cap i pota i la veritat és que estava molt
2: estava
3: bo.
2: Estava molt bo.
1: Sí, hem deixat quatre tocinos mancos.
3: No, que això el cap i pota ho tenen per dintre, això no compta.
1: Són els testicles que tenen ungles. Els testicles que tenen ungles.
3: Vale, vinga, fins la propera.
2: Oi, oi, oi.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure.

0: l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes van reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

y al bolero parleu amb Satanàs. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky prosa al zero, mami estic pa atrás. Al sofà del tirateo que és el meu gimnàs. Plou al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada amarga en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això tinc

la gent que em recull del terra quan caic i em porta fins aquí. Sense vosaltres res, nen. L'última ranxera. Quan ja m'havia no oblidat

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.